0: en noviembre, con abril, junio, septiembre. Los demás tienen 31, menos febrero, que és el chiquito.
1: Ah, molt bé, molt
0: Sí,
1: bé.
0: aquesta és la dita. Bé, dit això,
1: Sí.
0: home, aquesta setmana porto una celebrity. A veure com el puc anar definint abans de donar les seves inicials. Donaré les seves inicials.
1: Val, molt bé.
0: Diguéssim que és l'home.
1: Ah,
0: L'home.
1: carai.
0: O un dels grans homes.
1: Val.
0: Però no per haver fet grans gestes, ni per ser un estudiós, ni un científic, ni un estudiós de la televisió, en aquest cas. No. Però ha fet molta televisió. La veritat és que se li ha de reconèixer que de tele n'ha fet molta, de molt variada, i ha fet, diguéssim, aparicions per a tots els públics, per a tota la família. Ha fet una tele molt familiar, ha fet una tele, al cap i a la fi, bastant blanca, tot i que en tota la tele que ha fet hi ha un rerefons, evidentment, ideològic i polític, evident, sobretot en alguns formats que ha fet, que ha passat, diguéssim, de fer concursos de cantants
1: Sí.
0: a fer debats televisius,
1: Sí.
0: passant per entrevistes en profunditat a casa dels famosos.
1: Home, ara ja m'ho estàs posant molt fàcil, això, eh? Ja
0: Val?
1: siga la línia de puntos, eh?
0: Clar, si et dic que ha fet entrevistes a casa dels famosos, que ha fet entrevistes a casa seva, en mi casa, en la tuya, en la de tu o en la de
1: Ui,
0: todos.
1: ara ja
0: Estic
1: està.
0: parlant d'un home que de cases en deu tenir, no sé quantes en deu tenir, 17 o 18 en deu tenir, però com a mínim en té una de molt gran, que l'hem vist moltes vegades a la tele i que a mi no em fa realment enveja, la veritat, aquella casa, perquè aquells techos tan alts, que diria la meva mare, costa molt tot allò de fregar i de recollir, no?
1: Ai, sí.
0: En fi, és un home que va néixer el 7 de desembre de l'any 1954 a Madrid, encara que no ho sembli, perquè bueno, jo no vull dir qui és, no vull dir qui és, perquè ara el presentarem. Però en realitat viu a Jerez de la Frontera, a Villanueva de los Infantes, a Andalusia. Allà té la casa aquesta que et dic que té, i anem, vais atando cabos,
1: Sí,
0: no?
1: home.
0: És un home que té molts cavalls
1: Sí.
0: i que té un cognom que fa referència a l'emblema d'Espanya, que és el toro. Per tant, avui la celebrity convidada del Nits de Ràdio és Bertín Osborne.
1: Meravellós.

0: en l'atardecer.
1: Escolta, això va ser la seva primera vegada.
2: I tant.
1: La d'Amor Mediterrània és la seva primera actuació musical de l'any 1971 al Festival de la Cançó de El Escorial. Però vam tardar uns anys encara tenir un primer disc, diguéssim, amb tots els èxits, que anirem escoltant aquí alguns temes, no només del primer gran disc, sinó dels següents, eh? Bertino Osborne, o com ningú el coneix pel seu nom real, que és Norberto Juan Ortiz Osborne.
2: Mare
1: Norberto
2: meva.
1: Juan Ortiz Osborne, àlies Bertino Osborne, és un... Com el podríem definir, David? No sé com el podríem definir. És un presentador de televisió, sens dubte. És un cantant, també. Però és un dandy, no sé,
2: sí.
1: Un personatge, no? Un personatge de...
2: El que abans es deia un playboy, eh?
1: Ah, això, eh? Un playboy, ho has dit tu molt bé, un playboy, i m'han millor dit, perquè ho descobrirem al llarg d'aquesta secció. Li agraden molt les dones i algunes coses més d'aquest país.
2: Vinito,
1: el que adora, per cert, Espanya.
2: El vinito...
1: Hombre, Bertín, has venido.
2: Que me está hablando del vinito, las mujeres y todo esto, y uno ya está, pues, encantado de estar aquí, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Amor mediterráneo...
1: Quina merda. Que, com dèiem, ho ha fet tota la televisió.
2: Sí,
1: ara ho anirem desgranant, perquè n'ha fet molts de programes, no els portem tots, perquè n'ha fet tants que no teníem temps de compactar-ho tot. Però hem portat el bo i millor, diguéssim, allò, l'essencial per conèixer la figura de Bertino Osborne, si és que hi ha algú a aquestes altures que no el coneix en aquest país. Potser hi ha algun visitant ara mateix que ens escolta a través de l'app d'Onda Cero, en un taxi, per exemple.
2: Sí.
1: Salutacions als taxistes.
2: I
1: a les taxistes que ens escolten a aquesta hora de la matinada. Doncs potser hi ha algú escoltant-nos que no sap qui és Bertino Osborne. Mire, és un senyor que és molt alt, és molt corpulent, la seva edat que ja en té bastants, segueix mantenint aquest sex appeal que tenia de jove, tot i que de jove era extremadament guapo, s'ha de reconèixer que és un tio molt guapo, i que quien tuvo retuvo, no? Podríem dir que és Bertino Osborne, quien
2: I
1: tuvo
2: tant,
1: retuvo.
2: I tant.
1: Amb Amor Mediterrani el vam conèixer musicalment, però ja amb l'arribada de les televisions privades, allà pels anys 90, el van trucar els homes que feien en aquell moment Telecinco, tu cadena amiga,
2: sí.
1: I allà li van donar, diguéssim, el mujer

0: i homes i viceversa de l'època, que es deia Contacto, Contacto.
1: Como bien sabéis, aquí han venido, como siempre, los chicos, han salido con estos tres billezones que tengo aquí al lado, que no veas cómo están hoy, y los vamos a presentar dentro de un momento. Pero antes que nada, quiero presentaros a ellas. Maite Rueda, 22 años, de administrativo. Ana, señores, Ana Carrión, estudiante de Derecho, 19 años.
2: Tot celebrant el que estudia, no?
1: Y Noelia Jiménez, doña Nervios, 19 años estudiante.
0: He de dir que veient aquestes imatges he pensat una cosa, que és que com canvien els temps. Aquestes tres noies que acaba de presentar, si les vegéssiu, si les vegéssiu vestides com llavors, portades al dia d'avui, estarien 20, 19 anys, 18, jo els hi posaria, avui per imatge els hi posaria 50 i algun.
2: Sí,
0: no anaven de noies joves, anaven de senyores amb cardados. Aquells anys 90, que encara tenia moltes reminiscències dels 80, dels 80, dels cardats, aquelles coses.
2: La gent aquest semblava programa tenir 20 anys més dels que tenia.
0: Sí, sí, totalment. Aquest programa va ser el primer dating show de la televisió, va ser la primera cadena que es va atrevir a fer una unió de parelles. Després ja van venir algunes versions, diguéssim,
2: més mostrades. Això devia ser, perdona, crec recordar com si fos els divendres als vespres o els dissabtes, una cosa així, no? La matinada.
0: Recordo que també hi havia un programa en Telecinco, en aquella època i d'aquesta temàtica, que presentaven Natàlia Estrada i Andoni Ferreño.
2: Ah, sí, sí, sí, també
0: que
2: és veritat.
0: Parelles, que anaven, era una mica l'amor a primera vista rudimentari.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Ves que no fos la versió d'Espanya de l'amor a primera vista, eh?
0: Sí, jo crec que sí. La gent si va ser allà de l'amor a primera vista. En qualsevol cas, ell va obrir, diguéssim, l'etapa de les privades fent molta audiència, perquè Bertín Osborne, que fins llavors havia estat cantant, doncs se'l coneixia evidentment com a dandy, com a personatge que s'anava amb moltes dones famoses, perquè una altra cosa no, però ell, ja ho descobriràs en aquesta secció d'avui, en alguns moments del que escoltarem, intenta justificar-se a si mateix, diu que no, que ell no ho és tant, de mujeriego i tal, però a veure, és que la realitat és el que és. En qualsevol cas, Bertín Osborne va debutar a Telecinco amb aquest Contacto, Contacto, i enmig, abans d'anar als seus grans programes que ha fet al llarg de la seva vida, a Telecinco en va fer molts més, perquè va fer l'any 93 Veraneando, i després ha fet alguns programes com La batalla de les estrelles, també, després del Contacto, Contacto. Diguéssim que a l'inici de Telecinco, el 93-94, va fer alguns programes interessants allà. I després ja li va arribar una gran oportunitat, perquè a més a més va estar-hi molts anys, Antena 3. Antena 3, ja és músic en aquest cas, el va trucar i li va dir, escolta'm, Bertín, tu no faries pas, i aquests cantant, un programa on vinguin gent que volen ser cantants. I ell es va creure que tots el limitarien a ell, però no, només alguns el van imitar a ell, en un programa que, evidentment, va fer història, perquè tothom va acabar imitant allò de la porta de Lluve i Estrelles, que entres a l'humo, que no deixa de ser Lluve i Estrelles, o al revés, Tu cara me suena no deixa de ser una versió de Lluvia d'Estrelles.
2: Sí, sí.
0: Perquè és, entres en el probador, en el canviador este,
2: sí.
0: i sales com...
2: Bueno, el que passa és que ja ara gent anònima, no? I en el Tu cara me suena pues, són gent...
0: Són famosos, sí. Ara sí. No hi ha cap concurs que no facin famosos. He llegit fa uns dies que Pilar Rubio presentarà la segona temporada de Make-up Celebrities.
2: Molt bé.
0: Que és la versió amb celebritats d'un programa de el que maquilla millor és el que guanya.
2: Molt bé.
0: Fantàstic. Ja no podem fer més oficis a la tele. Fem cuiners, ja fem maquilladores, no cal fer més oficis. No, en fi, doncs Bertín Osborne va presentar aquest programa. A més, descobriràs que en aquells temps, diguéssim, a la segona meitat dels 90, encara hi havia jurats a la televisió amb cara i ulls i amb gent experta en la matèria.
3: Señoras y señores, con ustedes, Bertín Osborne.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches, querido público. Buenas noches, querido público. Bienvenidos todos a la última de las tres semifinales de Lluvia de Estrellas en esta segunda edición. Con hoy van a ser 15, con los 5 que pasen a la final de esta noche ya van a ser 15, que van a estar disputándose una reñidísima final y que estoy seguro que todos estáis esperando con impaciencia porque hay un nivel increíble. Para que esto pase, como siempre, tenemos a un jurado fantástico que cada vez se cambian de sitio para hacérmelo más complicado.
0: Sí.
1: ¡Quique Supermix!
2: Imagina.

0: Pena, sí, sí.
1: Y ahora el millón de cosas.
2: Mi amigo Joaquín Luqui.
3: ¡Wow! Directo al número uno. Aquí homenaje, Robert Calvo.
0: I Paz Padilla, clar.
1: I Paz Padilla, és que clar.
0: Ja estava Paz Padilla.
1: Gent que sabia que t'agradava més o menys, però sí, sabia fer televisió, sabia fer música... En fi, s'ha perdut això ja en els jurats televisius, que el que busquen ara és una altra cosa.
0: Sí.
1: És fer tele d'una altra manera.
0: No, i fixa't en un detall, que és que ara és com que entendre que ets jurat, ja no dic ni que sigui culpa de qui els agafen, sinó que s'espera que facin espectacle el jurat. O sigui, el jurat ha de fer cares, ha de fer reaccions,
1: mueques,
0: tot això. I aquí és on es perd, jo crec, l'essència. És a dir, tot ho hem convertit massa en
1: la impostació.
0: Amb la impostació, exactament. Exactament. Tot és impostat.
1: Mm. En fi, el que no és impostat és la masculinitat, no sé si tòxica, però la masculinitat recalcitrant de Bertín Osborne, que de seguida seguirem descobrint amb algunes pinzellades de quan ell ha estat convidat als programes de la televisió. Mm. Porto dos moments bastant impagables. Però abans m'agradaria que seguíssim repassant la discografia de Bertín Osborne pel tema que per mi és el millor de Bertín Osborne. Tu

0: Y al final yo solo yo. Ah, sí, al final tu solo
1: bueno,
0: tu,
1: jo solo jo i que escolta que aquests dies ha estat
0: ah, sí,
1: notícia.
0: Això ho hem d'explicar, sí, que sí. Segueix estant en una posició, aquest home tot, perquè la gent que l'hagi vist en la darrera etapa televisiva, diguéssim, quan ha estat a Tu cara me suena, hem de dir que ha estat a Tu cara me suena no per gust, no s'ha anat a disfressar allà per gust, no. Perquè és un home que, com comprendreu, molt no li agrada disfressar-se, no?
1: No,
0: ha anat allà per tenir liquiditat, perquè no té líquid. Aquest senyor té moltes propietats, però llavors no té líquid.
1: Home,
0: no té
1: feia bastanta paneta, el Tu cara me suena, però bueno.
0: Sí.
1: Sigui
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Sigui, la notícia d'aquesta setmana és que Bertín Osborne ha recortado lo que le debe el fisco en 30.000 euros, però aún sí, le adeuda 835.000 euros al fisco.
0: Bueno, tu fixes mira. Quants concerts has de fer per guanyar 835.000 euros?
1: Bueno,
0: quants programes de televisió?
1: Per poder-los tornar, vull dir que si després has de viure també, doncs vol dir que anava
0: a
1: fer alguns.
0: Que més a més, vull dir, si ell estigués fent tele encara als 90, no? Com aquella tele
1: sí,
0: que es pagava als 90,
1: molt, sí,
0: que dius,
1: sí.
0: Per què no va estalviar en aquell moment?
1: Mm.
0: Clar, els techos són molt alts, com et
1: són
0: deia abans.
1: Alts,
0: a casa són molt alts. No?
1: I el vinito i tot.
0: Claro.
1: I tenen que ser lo bueno.
0: Sí, sí. No, és que, a més a més, el cas és que estava repassant avui la discografia de Bertín Osborne i m'he adonat que tots els títols de les cançons, de totes les que té, de tots els discos haguts i per haver, la seva discografia en general només parla d'ella, o sigui, la pot venerar o no, la pot cosificar o no, però tots els títols parlen de senyores, els envia missatges a les senyores.
1: No voy a cantar del jamón o del
0: Per exemple,
1: vinito,
0: ell té,
1: no?
0: Comença amb Amor Mediterráneo, que ja
1: sí,
0: l'hem escoltat,
1: sí.
0: Però després té Lo que cambia por ti,
1: clar.
0: Pero Perdóname, Sin darme cuenta, Tú solo tú,
1: vale.
0: Y tú no estás aquí, Estás sola esta noche, Abrázame, Era bella, Como un vagabundo, que l'escoltarem, Amame, Paloma blanca, Siempre así, lejos de ti, Vuela, Eterna melodía, en fi, tot
1: com no, això. Com no vols que siguin mujeriegos i tot el que canta les mujeres, clar.
0: Sí, sí. N'hi ha una que diu, Jo no soy yo,
1: sí?
0: Aquesta està molt bé.
1: No, aquesta l'ha cantat a Hisenda. Ah, bueno, sí.
0: I una altra que es titula ¿Quién sería yo si me dejaras tú?
1: Ah, fixa't tu.
0: S'ha de tenir barra per cantar això.
1: Sí,
0: en fi,
1: sí, exactament.
0: En qualsevol cas, tu, solo tu, Bertín Osborne, debes 80.000 euros a un al fisco.
1: No,
0: que...
1: no, 836.000.
0: 830.000 euros,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí.
0: 830.000. No està malament. A veure d'on els treu. Potser haurà de demanar algun tipus de... Com va fer allò Lola Flores, i cada penyor diria una peseta.
1: Dura una peseta.
0: Jo entonces iria a l'estadi con ellos i les cantaria. Bé,
1: sí.
0: Aquest home ha estat convidat a molts programes de televisió. A Tòmbola, a DEC, Donde estás corazón, a tots els programes així de Cuore. Però una vegada li van muntar... Te'n recordes aquell format que feien a Televisió Espanyola amb els polítics, que es deia Tengo una pregunta para usted?
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: Que li portaven, per exemple, anava el Zapatero... Hòstia, el Zapatero com està, eh?
1: Sí.

0: que contar.
1: És una mica de tota la discografia de Bertín Osborne, que per cert és molt extensa.
2: Home, clar, són molts anys, eh?
1: Són molts anys, vull dir, que ha gravat moltes cançons. De fet, ara m'agradarà comptar-les, perquè es compten així ràpid, te les dic ara mateix, ja mateix, tinc tota la llista d'aquí, 170 cançons té.
2: Mare meva, comprem-ho.
1: Algunes són versions, eh? Mm-hmm. Però bueno, és igual, ha fet una versió d'una cançó, vull dir que, alerta, 170 cançons ha gravat aquest home, Bertín Osborne, que li va arribar, diguéssim, el pelotazo televisiu amb dos formats molt diferents. Mm-hmm. Després del Lluvia d'Estrelles i el Pequeñas Estrelles, que va fer una versió per nens i nenes, Menudes Estrelles,
2: Menudes Estrelles.
1: Va presentar un programa que també és, no és que sigui redundant, sinó que és com molt... molt

0: metafòric de la seva vida, no? Com molt una metàfora de la seva vida. Es deia Esos locos bajitos.
1: Vamos a ver los microbios.
2: Eso, el microbio. Eso sí que está
3: son las chicas. Ya está declarado.
1: ¿Cómo que son? ¿Las chicas son microbios?
2: Sí.
3: Y vosotros...
2: ¡Anda!
1: Marina, a ver, ¿qué son los microbios? ¿Qué crees tú que son los microbios?
4: Que no son ni chico ni chica, que son unos animalitos muy pequeñitos que no se ven.
1: ¿Y son?
4: Un niño tiene uno, por ejemplo.
5: Mal.
4: Y un niño está riendo con la boca abierta.
5: Sí.
4: Y un microbio suyo le salta al otro.
5: Ah, mira.
4: Los microbios...
5: Sí.
1: ¿Son buenos o son malos?
4: Malos porque...
0: La veritat és que jo recordo que ho feien un bon paper en aquest programa.
5: Ho fa molt bé. No és senzill, eh? Ho fa molt bé.
0: Tenia... Presentar un programa de nens i per nens no és gens fàcil.
5: S'havia connectat molt bé amb ells i es nota que ho fa a gust. No és allò que dius, mira, ho fa forçat. No, aquest... És a dir, després serà amb la perduda com tu, el que tu vulguis, però té una essència bona.
0: Fixa't que a priori els dos homes que han presentat programes més anys de nens en aquest país, que són Juan i Medio i ell, són la persona que mai no pensaries per presentar un programa de nens, però ho han fet molt
5: bé
0: tots dos.
5: És veritat, tens raó.
0: En fi, Bertín Osborne va presentar Esos locos bajitos,
5: sí.
0: Ell deu dir a la nit a casa quan reflexiona i diu... Yo, esos locos bajitos debo tener repartidos por el mundo.
5: Sí, sí,
0: quants
5: sí.
0: Quants en deu tenir, Bertín Osborne, que no coneixem?
5: Meu, quants locos bajitos deu tenir, que sap i que no sap.
0: Sí, perquè a més ell, com que té tanta, no ho sé, tanta corpulència, la genètica deu pesar molt.
5: Segur.
0: Bueno, fes igual, no ens posem en jardins. En jardins hi anava molt el Bertín Osborne per les cases, o que tenia en jardí. Ho dic perquè aquest programa que va presentar i que va ser realment un pelotazo, que ha tingut dues etapes. Aquest programa ha tingut dues etapes en dues cadenes diferents, perquè va tenir una etapa a Televisió Espanyola que es deia En la tuya o en la mía.
5: Ah, sí.
0: De casa, no? Vull
5: sí,
0: dir.
5: Sí, sí, sí.
0: I després van a Telecinco, li va comprar el programa a Telecinco, després de fer unes audiències de més del 24-25% cada setmana
5: a
0: Televisió
5: sortir.
0: Espanyola, que es deia Mi casa és la tuya. I després va dir Mi casa és la vuestra, vull dir que... Tot anava de cases. Ara, no anava a cases que estiguessin, diguéssim, sota l'ull de l'huracà del sindicat de llogateres.
5: Ja t'entenc.
0: Anava a cases de gent fina, com per exemple la exdona de Carlos Herrera, Marilo Montero.
6: Su feudo es la mañana, a la que habla con un micrófono de oro. Y lo hace sonriendo, porque el que tiene boca se equivoca. Y si en algo es maestra María Dolores Leonor, es en ponerse el mundo por montera y resistir el embate de las olas como un curtido malecón.
7: ¿Y qué estás estudiando?
6: ¿Eh? Está...
7: Egipto. ¡Egipto!
6: ¿Tú sabes el río Egipto, lo importante, cómo se llama? Pues tienes que saber eso. Mira, Mariló tampoco, fíjate por dónde. Chicarrona del Norte no se rinde ante la adversidad, ni siquiera cuando le roban la intimidad. Porque la desnudez más valiosa no es la que se roba, sino la que se regala en forma de palabras, como espero que suceda hoy.
7: Espera, que ponga las cosas en su sitio, que no se note.
6: ¿Qué pasa?
7: Mira,
6: ¿pasa corazón?
7: Hola, corazón.
6: Qué maravilla, ¿cómo estás?
7: Para comerme. ¿Y tú?
6: No, sí, sí.
7: ¿Tienes
6: como te has sentado la claro. soltería, tú? Vente, que te he invitado una copita, ¿no?
0: He de dir que Mariló Montero, que jo l'he conegut en persona, imposa, perquè és molt alta.
5: Aquest programa, ara farem una petita pausa i de seguida tornem amb més Robert Calvo, però aquest programa estava molt ben produït, molt ben fet per al guió i per aquesta bona troballa d'agafar versions més lights, diguem-ne, de cançons molt conegudes, que acompanyaven molt bé, estava molt ben editat i que... crec que se l'ha de defensar més del que molts cops se l'ha volgut vulgaritzar.
0: Sí, és un programa molt ben fet,
5: està
0: fet per una productora andalusa, que té molta bagatge i molt talent, per tant, sí, un 10.
5: Ah, fantàstic, doncs fem una petita pausa i de seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
8: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Que seguim amb Robert Calvo avui parlant. Encara no arriba el futbol, eh? No us preocupeu.
4: Buenas noches, senyora. Hasta la vista.
3: Sí, senyor, quina meravella. Estem aquí parlant del Bertín. I és...
5: Això és el que deu dir. Ell deu dir, en Bertín Osborne, cada nit, no?
3: Sí, diu,
5: sí,
3: sí.
5: Noche, senyora. Buenas noches, senyora.
3: El que no sé si acaba dient... No crec que s'acaba dient... Recuerdos a su señor. Senyor.
5: Clar, segur que sí. Segur que més d'una dona...
3: Sí, home, li ha dit.
5: Que no era soltera, se n'ha anat a fer unes escapades...
3: Sí, un bivac.
5: Sí,
3: un bivac.
5: Amb Bertín Osborne.
3: Sí.
5: Ha de ser divertit posar el Bertín Osborne. Bueno, el bivac no té tenda de campanya, el bivac és...
3: No, el bivac és a mira, a plena nit, eh?
5: A plena nit.
3: Sí, sí.
5: Però imagina't haver-lo de fotre dins una tenda de campanya, aquest home.
3: Vamos a ver.
5: Fes-li muntar la tenda de campanya.
3: ¿Y dónde va esto? ¿Dónde va? Si no sabía cuinar, si no sabía res.
5: Bertín, me ha encantado que hayas venido a escuchar tu propia sección, eh?
3: Y que estoy aquí escuchando, digo, a ver, esto no me acordaba. Me están contando aquí cosas que ya no me acordaba de tantos años que hace, qué maravilla.
5: Hem escoltat fa un moment aquest fragment de l'entrevista al programa Mi casa es la tuya, amb Mariló Montero, que el primer que fa servir-li diu, què quieres? Diu, una copa de vino.
3: Una copita de vino.
5: Una copita al dia? Hay que tomarla, eh? No hace daño.
3: A mi fa molta gràcia les paròdies aquestes.
5: Tiene una propiedad de química crema hidratante, te deja la frente despejada, diu ell.
3: A mi fa molta gràcia aquestes imitacions que han fet al programa del José Mota i així. A cada cop volta és una copa immensa, no? Una copita de vino. Ja sabeu, hi ha una copa que hi cap allà 3 litres, com a mínim. És divertit.
5: A les senyores que passen per casa seva, per la seva sala d'estar o pel seu llit, fins i tot, o en els llits dels hotels d'Espanya, potser els hi diu bona noche, senyora, bona noche, senyora, o, si són italianes, els hi diu

0: pensando en ti.
1: Bé,
2: quina producció, Borné, quina producció més dels 90, eh? Això?
1: Sí, a banda de recordar que és un home molt mujeriego, no sé com es diu en català, mujeriego, però molt Don Juan, un
2: sí,
1: Don Joan,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: A part de tots aquests programes que hem mencionat, n'ha fet alguns altres, eh? Perquè Antena 3 ha fet Genio i Figura, també. Mm-hmm. Va fer La cara divertida, Trato hecho, mm-hmm. que és un programa que jo me'n recordo d'aquest programa, Verano Noche. Va ser col·laborador de la Maria Teresa Campos a Cada dia.
2: Bueno, i el de Scavengers és recordadíssim.
1: El de Scavengers també, eh? Sí, sí, sí.
2: Mare meva, quin... És que jo sembla impossible que es pogués
1: Scavengers
2: fer.
1: Potser és dels menys recordats, com també, crec jo, és sí. dels menys recordats, un programa que va fer entre l'any 2005 i 2006 a Televisió Espanyola que es deia Ancagua i que era d'animals.

0: hacen así.
1: Muy bien, que pasen las mascotas.
0: Ai! I llavors el que feia era posar una antifaz en els, convidats. Ah. Hi havia l'Ara de Bildos en aquest tall que escoltarem. Llavors els hi portava animalons de tota mena, ai, ai, amb els ulls tapats, a veure què eren. I s'espantaven, ai, i miraven. Ai, ai, ai.
2: No sé, no...
3: Yo te decía empezar por la derecha.
2: Por allí.
1: ¿Por allí?
2: Por allí.
3: Bueno, pues entonces, mira, esto es fácil. Ay, ay.
2: Espera, toma, que a ver si me va a comer el anillo, el regalo cumpleaños. Cógemelo.
3: No, no, si no se lo va a comer el anillo, no te preocupes.
4: Va haver una època que es feia molt, això, a televisió. Sí, sí. Eh?
0: Recordo que hi havia un programa que es deia Este es mi gente,
4: sí,
0: que es feia a Canal Sur,
4: sí,
0: a les autonòmiques, vaja,
4: sí, sí, sí.
0: Que presentava Jesús Vázquez,
4: que sí,
0: i que era
4: sí,
0: molt divertit i d'aquesta mena.
4: I ficaven la mà dins d'una urna,
0: sí,
4: no?
0: Sí, això, d'una urna, sí. Sí, sí, parlant sí, de les autonòmiques, sí, aquest home ha poblat les grans televisions, les grans cadenes de televisió d'aquest país, però també ha fet moltes coses a les autonòmiques, com per exemple, a Canal Sur va presentar Esta canción va por ti, Un beso y una flor va presentar a Canal 9, Gente con chispa, aquest programa que et deia, de Canal Sur, que també va presentar ell entre el 99 i el 2000, i ara presenta, que encara està en antena, El show de Bertín, que uh-huh, és un programa que s'emet a Canal Sur, a Telemadrid, a la vegada, no? Con, simultani.
4: Que está el Sevilla también y toda esa gente que están ahí, siempre van comentando allò. Oye, tú alguna vez... Que li pregunten al Bertín, o sigui, al Bertín, sí, per encara que vingui el convidat, ¿tú cuántas veces has cocinado? Pues yo no he cocinado nunca.
0: Yo crec que Bertín hauria d'anar a la revuelta.
4: Ah, pues mira, això estaria bé.
0: Amb el Broncano.
4: Sí.
0: Un contraste bastante interesante.
4: Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Sí, te voy a decir yo lo que cobro o lo que tal. Sí, sí.
0: Ella es Nadal Hormiguero.
4: Sí,
0: per una qüestió,
4: sí, sí,
0: digue-li, ideològica.
4: Possible.
0: Sí. Anem recollint, com et deia, amb la posició, diguéssim, privilegiada que ha tingut a les autonòmiques, que la gent no ho sabrà o no ho recordarà perquè a TV3 no es va veure, però si alguna per Espanya, en alguns estius de fa 10 anys, sí, més de 10 anys, Bertín Osborne, més de 10 anys, més de 10,
4: sí,
0: va presentar el Gran Prix del Verano.
4: Ostres!
1: Buenas noches! Buenas noches a todos y bienvenidos un verano más a Gran Prix. Y van 12 ya. Bueno, como siempre, acompañado por nuestros invitados más pequeños, y gracias, gracias, querido público, pero no cansaros que hay que aplaudir mucho esta noche.
4: Això.
1: Bueno, vamos a ver. Y estoy aquí con...
0: No és el mateix que Ramonxo, te de dir.
4: És diferent, és diferent. Sí.
0: Ell no cantava la sintonia d'entrada, que em sembla un error. Vull dir,
4: sí.
0: Bertín hauria de cantar la sintonia de el Gran Prix i hauria d'haver fet algun passe de mala vaquilla, no ho va fer. No es presentava.
4: Està bé.
0: Però seria una connexió entre el Gran Prix, o la sintonia del Gran Prix,
4: sí,
0: i una de les cançons que hem escoltat aquí. Perquè tu, solo tu, tentación, rosa roja en el mantel. Això és de Danilo Baona, que és l'autor de la cançó del Gran Prix, de la sintonia del Gran Prix.
4: Mira tu.
0: I ara la redundància final, que m'ha semblat espaterrant trobar aquesta versió en un dels darrers discos de Bertín Osborne, que va vestit com un cowboy a la portada.
4: Sí, me'n recordo. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs en aquest disc que va vestit com un cowboy a la portada, en un ranxo que té allà,
4: sí,
0: a Texas, o
4: sí,
0: no sé on el té, o Miami, diu, a veure, què versió? Què versió ne podríem meter?
4: Sí, este disco, no? Una diversió.
0: Doncs diu, oye, ponme una de Julio Iglesias.
4: Oi, què em dius?
0: Atenció, Julio Iglesias per Bertín Osborne.
5: Ey,
4: oh,
5: no vayas presumiendo por ahí.
4: Amb aquests tocs country, eh? Una mica del
0: disc. Sí, sí.
5: Tu que sabes de mí.
0: Ara hi ha moltes dones, segurament senyores, de lactància en aquest moment radiofònic, sí, que estem vivint. Bertín Osborne, a aquesta hora de la matinada... Sí, senyora, vostè que està escoltant.
4: Sí, sí. Vol dir que està l'ambient molt humit, eh?
0: Bertín Osborne, mira, com a persona no gaire, però com a cantant molt bé.
4: Quina veu que té, eh? Qui diu quina veu substitueixi per tot, eh? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí.
4: L'ambient està humit pel ventilador, vull dir...
0: Sí, tant, i tant.
4: Sí, sí, sí.
0: Però jo crec que moltes dones,
4: xama,
0: i amb raó,
4: xama, sí,
0: a dia d'avui encara... Em permets una expressió així?
4: Bueno, no, home, i aquesta hora es pot dir.
0: Mullen una mica la calceta.
4: Home, sí, això ja s'entén.
0: Es posen una mica contentes, alegres.
4: Home,
0: que sí, senyora. Sí, molt ben fet.
4: Sí. Pues, saps allò que diuen? Celeritza un poc la...
0: això mateix.
4: Que han somiat. Han tingut algun, de dir... mira, si ara entrés per la porta al Bertín, li faria un poleomenta. Saps què vull dir?
0: Sí, i tant. Un poleomenta és el primer que li faria, segurament. Amb una mica de gingebre.
4: Sí, senyor. Sí, senyor, que és molt sa. I després em farien altres coses. Escolta, meravellós aquest homenatge que li hem fet perquè... Escolta, el que diem, al final la gent ens acompanya, forma part de les nostres vides.
0: I
4: per tant, recordar-los ens reconnecta, ens emociona i li hem d'agrair el que ens hagi acompanyat. I ens ha fet riure i ens han fet emocionar més d'un cop. I això sempre és de xapó, com és el que
0: després, fa. Vull dir, és un home que sense compartir res amb ell, no sé, vull dir, no connecto amb la persona, però potser una nit... De copes potser que me n'hi aniria.
4: Riuríem, Sí, sí,
0: deu ser divertit. Una nit.
4: Tenim alguns amics comuns amb els que aniríem a fer unes copes amb ell i riuríem molt, ja t'ho dic
0: I tant,
4: jo.
0: I tant.
4: En fi, Robert Calvo, un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera setmana.
0: Adéu-siau, que vagi bé.
4: I tu si vés presumiendo por ahí, saps què vull dir?
0: Presumiendo por ahí.
4: Vinga, escucha un poc.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I són setmanes una mica diferents perquè tenim el futbol amb nosaltres, però sempre volem ser fidels a la nostra cita amb en Jordi González Guillem, amb el nostre coach de capçalera. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més il·lusionat, no solament pel futbol, amb els aconteixements i molta calor, sobretot.
0: Això, exactament. Per tant, ets com un soplo d'aire fresco que ens acompanya, que ens dona aquesta companyia, que ens dona sempre aquests punts de reflexió, i avui ens vols parlar d'una corda molt llarga.
1: Sí, mira, una corda molt llarga referint totes aquestes persones que moltes vegades tenen, que mai s'agoten, tenen energia, tenen aquesta capacitat de resistència. Aquesta resistència que jo dic, de dir, escolta, no es donen per vençudes o per vençuts mai. Aquesta persona que qualsevol broma que li puguis fer, té corda, tio, té corda.
0: Aguanta, tira.
1: Aguanta, tio,
0: té marge.
1: Exactament, té marge. I sobretot també en expectatives laborals, professionals, esportives, tu dius, hosti, d'on treu aquesta energia d'aquesta persona? I això, mira, aquesta energia es treu de dos coses importants. Primer de tot, la motivació per fer l'activitat que puguis fer, sigui esportiva, sigui laboral, sigui personal, familiar, el que sigui, i sobretot que et marquis un repte a la vida. Saps? Els reptes són molt importants poder-te marcar. I et diré més, tenen que ser reptes difícils però assolibles. M'entens?
0: Aquesta és la clau de l'objectiu, eh? Difícils, exigents, però assolibles, eh?
1: Sí, perquè si no et desmotiva. I per això tens que tindre molta corda, perquè jo moltes vegades dic, quina paciència té aquesta persona, o aquest noi, aquesta noia, quina paciència... Saps per què tenen paciència? Perquè volen aprendre, perquè volen millorar, perquè volen socialitzar-se amb la gent, perquè respecten els demés, saps? I és una, aquestes persones que tenim aquesta corda, tu també la tens, eh?
0: Sí.
1: Jo també la tinc.
0: Sí.
1: Som admirables.
0: Intentes que, ja que tens... és una combinació, anem a dir, de, digue-li, genètica o talent, esforç, motivacions... Vale. És una suma de moltes coses, però que té una missió també molt engrescadora a tothom, no? Perquè intentes, quan tens aquesta resistència o aquestes ganes de fer coses, intentes engrescar la gent que per diversos motius, pels que sigui, pot haver perdut aquesta il·lusió, aquesta estrella, aquesta motivació, no? a tirar endavant. Quants cops escoltem a gent gran? No, jo ja és que no tinc... No, busca. I trobaràs coses que et poden motivar, coses noves que pots fer, records que pots, vivències que que pots recordar i que et poden motivar a fer coses noves, perquè el cervell necessita també recordar coses i fer coses noves.
1: Sí, no, l'important de tot és crear expectatives. És que a vegades, saps el que passa? Que a vegades arriba un moment que crees unes expectatives que són molt complicades, en les quals tampoc estàs preparat o preparada, tampoc tens aquell plan que això ve d'entrenament per fer coses. És a dir, te crees uns reptes que potser no és que no tinguis la capacitat, no és el moment, saps com dir-te no. I per això, aquestes persones que tenim aquesta corda, és important de que dius, bueno, és que la vida tens que tindre creativitat, tens que tindre persistència, sobretot persistència. I no anar tan mai per vençuda ni per vençut. Sí, perquè el resultat saps quan arriba, quan vas caminant pel camí cert, com vas caminar per l'excel·lència.
0: Totalment.
1: No per l'urgent. No, perquè moltes vegades hi ha gent que diu, escolta, és que aquesta gent té molta corda i tal. Saps per què? Perquè no es dona mai per vençuda.
0: Això és
1: així. I sobretot
0: així.
1: Sobretot una cosa, que els resultats... Mira, les coses que s'assoleixen ràpid es perden ràpid.
0: Això és tan clar.
1: Sí, ho tinc claríssim.
0: Clar. Al final, si una cosa és fàcil...
1: Sí.
0: És impossible que li donis la importància que es mereix o el respecte que es mereix, no? Que pot ser per molts motius, per insolència, per que tu has cregut massa o perquè no et motiva o perquè, saps? Quan tu de veritat li dones importància, jo aquí ho ajunto amb un altre factor, Jordi, que és el de la il·lusió. Quan una cosa t'il·lusiona, quan una cosa et motiva, quan una cosa et fa goig, et fa això, no? És el motor més gran, no? Potser hauré escoltat tants cops això, no? Ostres, no pares, com aguantes, tal, no sé què. Però al mateix temps de... Ai, per què t'il·lusiones tant, no? I jo dic, pues potser en el mismo pregunta tienes la respuesta que deia el Schuster, no? És a dir, la il·lusió és un motor clau, no?
1: Sí, arribes, aquesta il·lusió te fa arribar a la passió.
0: Sí, correcte.
1: Aquesta passió que tens, aquesta passió no és d'un dia per altre. Aquesta passió que arriba és un temps, no? Aquesta, és a dir, tu en el temps pots apassionar-te, pots il·lusionar-te amb moltes coses, però si aquesta il·lusió repeteix, vol dir que aquesta fita, aquest repte que tu tens, és que t'apassiona.
0: Està claríssim.
1: I t'apassiona. I quan estàs apassionat o apassionada, hosti, disfrutes. I tens una corda que mai te l'acabaràs.
0: Aquesta és el factor més clau, no? Sigui, que és que s'explica molt bé això quan dius no t'ho acabaràs. Això vol dir que ja se li acabarà el d'això. No, és que realment quan un treballa això que dèiem, no? La il·lusió, quan un treballa doncs la motivació, es busca reptes, com molt bé ens explicaves, no? Difícils però assolibles, que siguin assolibles, un sempre té consciència. I això no vol dir que les 24 hores del dia estigui treballant en aquell projecte, però sí que

0: que tot el que faci complementarà el que fa de preparar aquell projecte o aquell repte, que sí?
1: Sí, no, tota aquesta dedicació en hores, en temps i tot, són productives.
0: Saps? Exactament.
1: Perquè al final, o sigui, no estàs ocupat, estàs creant un valor, estàs donant un resultat, perquè és com la feina, hores presencials, hores productives, hi ha gent que està a la feina,
0: sí,
1: es mou molt, però no prou de res, no m'entens?
0: El que fa és moure el mouse, que dic jo,
1: Sí, sí, però el mouse, hòstia, és molt acertat, molt, molt maco això.
0: No,
1: però,
0: sí, sí.
1: Te dic una cosa, no, en aquesta corda, és que, a més, te dic una cosa, jo a vegades, i li dic als oients, a les oients aquesta matinada, dic, escolta, proveu coses,
0: sí,
1: intenteu les coses. Escolta, el no el tens segur, vés a buscar el sí, no?
0: Sí.
1: Tranquil·litat.
0: Total.
1: És a dir, és que moltes vegades, és que això no podré, perquè... I jo sempre els dic, per què no pots? A veure, per què no? Mantens les coses. Per això que avui en dia tenim que tindre, sobretot, tindre corda també a respectar els altres.
0: I tant.
1: És a dir, deixar que els altres es manifestin.
0: Totalment.
1: Totalment. Perquè a vegades no tenim corda i dius, va, tallem aquí, no. Deixa que els altres flueixin, saps? Perquè al final aquesta corda teva serà molt llarga, saps?
0: És també capacitat de deixar-se sorprendre, no, Jordi?
1: Molt, molt, molt, molt. Mira, tu deies una cosa, per sorprendre la gent és que sorprendre tu,
0: sí,
1: primer de tot. I perquè és molt engrescador, eh? Això de la corda és molt engrescador. Perquè, escolta, és que no acaba mai. És que aquesta persona està apassionada per
0: això. Allò que té metge, que et diuen,
1: sí,
0: també.
1: Sí, té una metge de conya. No, no, i a més, no, aquesta metge és admirable, perquè no deixa de ser llum.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I a més és explosiu, eh?
0: Exactament.
1: Quan una persona té energia i tot això, és explosiva, tu. És explosiva.
0: I ha de deixar l'altre, o sigui, la gent que es vol animar, que vol tirar endavant, s'ha de deixar contagiar per aquesta llum, perquè si no, hi ha la llum de la crítica, no? La llum de l'enveja, la llum de treure mèrits allò que la persona amb empenta està fent. Això passa bastant. I hi ha gent que ho té quasi, et diria, sense mala intenció, simplement ho té interioritzat aquest, bueno, és que això, però és que ell raica d'això, no? O ell que pot, bueno, no busquis el igual que no has de buscar les excuses de per què no ho pots fer, tampoc has de treure mèrits a la gent que té aquesta empenta, perquè si en lloc de treure mèrits et contagiessis d'aquesta empenta, podries assolir moltes coses.
1: Sí, mira, és que tot això, mira, perdona la comparació, és com aquest plat que serveix al camarer o la camarera, és a dir, en un menjador. Això ha sigut cuinat, i perdona, ha sigut treballat i ha sigut creat a la cuina.
0: Doncs sí.
1: Pues tota la vida. O sigui, quan tu dones un resultat, t'has entrenat tot això, saps, a la vida.
0: Sí.
1: O sigui, t'has format, t'has après, t'has entrenat, i vols dir que el resultat no ha vingut per arte de màgia. Ha vingut perquè darrere ni una feina feta. O que estàs fent, saps? I això és la corda que nosaltres diem. Per això molta gent no té paciència.
0: Mm.
1: És a dir, el tindre corda també és tindre paciència.
0: Saps? Totalment, totalment.
1: I no està en què tenim una ciutat que estem molt en tensió i pressió constant, però també la paciència és important tindre-la. Perquè jo et dic una cosa, els resultats que es aconsegueixen ràpid, jo t'he dit abans que es perden ràpid, però no, tampoc els gaudeixes.
0: Està claríssim.
1: Tampoc els gaudeixes, perquè, ojo, tu pots donar un resultat, avui un dia dius, potser quin resultat més bo, però ha sigut un resultat d'un procés que potser ha trigat mesos i anys, m'entens, el que vull dir-te? O sigui, no és qüestió d'arte de màgia, és qüestió d'un treball personal, m'entens?
0: I reflexió i aprendre de totes les experiències,
1: sí, sí.
0: Que és el que et portarà a que després pugui semblar que qualsevol cosa sigui fàcil, o que no se li acaba l'energia, o que no se li acaba la corda, no? Com avui ens està explicant en Jordi. No és que sigui un do natural, simplement. Segurament hi ha un punt de don, però només és un punt. Tots els altres punts tenen a veure amb la constància, amb la il·lusió, amb les ganes, amb l'experiència, amb aquesta gana, no, també, que es diu, de viure coses i de que també, per l'altra banda, mentre hi ha vida i esperança, que diu el clàssic, eh? Per tant,
1: sempre,
0: no ens hem de rendir mai, eh? Hem de fer que la corda tiri, eh?
1: Sí, sí, aquesta constància, mira, aquesta corda, és que a vegades, moltes vegades em diuen, no, hòstia, és que aquesta corda algun dia s'acabarà. Dic, per què? Per què s'ha de acabar aquesta corda? Perquè aquesta corda pot ser que algun dia la puguis embolicar, no? I dir, escolta, doncs aquesta corda la deixo una mica i dintre d'un temps, vagi es començaré a estirar altra vegada. És a dir, mira, mira, tota la vida té una distància, correcte? Mm. I si tu tens una bona corda, aquesta distància arriba.
0: I cada pas estaràs més a prop, eh? Cada pas estaràs més a prop, per lluny que estigui. Però hi ha una frase anglesa, one step at a time, o sigui, i és un... només pots fer un pas en aquest moment. Per tant, s'ha de fer de pas en pas, de mica en mica, no? És a dir, per molt que vulguis córrer, ara només pots fer un pas. Serà més llarg com més curt, però només en pots fer un. Per tant, fes primer una cosa, després l'altra, després l'altra, després l'altra, i t'aniràs apropant, aniràs aprenent coses i aniràs avançant, que és el més important. O sigui, que Jordi...
1: Les etapes es tenen que assolir.
0: Exactament. I no pots fer l'etapa 3 sense haver fet l'etapa 1 primer, no?
1: Sí,
0: i hi ha gent que vol fer la 4. És que m'agrada més la 4, no esperi. Vostè ha de fer la que toca, eh?
1: Sí, és un procés.
0: I a gaudir de tots aquests processos, i que aquí estarem per acompanyar, com fem des de fa molts, molts anys, ens fa molta il·lusió, que sigui una tradició, i a veure si podem celebrar ben aviat una data rodona de programa, ja t'explicaré, Jordi.
1: Ah, sí?
0: I que farem una festa de nits de ràdio, si tot va bé, al setembre, ja, o setembre, octubre, ja ho explicarem.
1: Pues perfecte.
0: I peça indiscutible el nostre estimat Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera.
1: Molt bé, David, encantat. Que vagi molt bé.
2: Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
3: Ho va dir. Les 4 o les 3 en Canàries.
4: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas noches. En Estados Unidos, las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia se han visto alteradas por una combinación de tormentas eléctricas y temperaturas extremas. Las autoridades han evacuado el National Mall de Washington, donde se iban a celebrar varios actos conmemorativos ante el riesgo de rayos y fuertes rachas de viento. Los asistentes han sido dirigidos a edificios cercanos y los actos se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas permitan garantizar la seguridad. Estaremos muy pendientes. Trump ha publicado en sus redes sociales que dará su discurso, pase lo que pase, sin importar la hora a la que sea posible hacerlo. En nuestro país, el incendio de la Bisbal de Empordà, en Girona, se da por estabilizado, pero los bomberos siguen trabajando durante toda la noche para intentar detener el fuego del flanco derecho, que es precisamente por donde podría avanzar hacia las Gavarres y amenazar más de 30.000 hectáreas. Aún existe algo de preocupación por la ola de calor que llega hoy a España y por la brisa marina que puede complicar la situación. Nuria Parlón es consejera interior de la Generalitat de Cataluña.
6: Bomberos da por estabilizado el incendio. Esto quiere decir que el incendio no crece y que por lo tanto es una valoración a priori positiva, pero con todas las reservas y precauciones necesarias, porque evidentemente hay que seguir concentrando los esfuerzos en el flanco derecho. Las próximas horas son decisivas para seguir trabajando. Estamos en un escenario que no es favorable porque nos encontramos en un momento en el que hay una ola de calor importante.
5: Andalucía abre una nueva etapa política con la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta para un tercer mandato consecutivo. Lo consigue después de alcanzar un pacto con Vox. Será la primera vez que la formación de Santiago Abascal entre en el gobierno andaluz. Manuel Gavira asumirá una vicepresidencia, y una macroconsejería. Pese a las críticas de la oposición, Moreno asegura que seguirá siendo fiel a su forma de hacer política.
7: Jurar por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía es un inmenso honor, el honor más importante que puede tener cualquier andaluz. Pero también es una enorme responsabilidad que desempeñaré como he hecho siempre, siendo fiel a mi manera de hacer política y desde mi compromiso de servicio al interés general de Andalucía y de los andaluces.
5: Y por parte del Gobierno hemos escuchado hoy la voz del ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Ha acusado al presidente del PP, Núñez Feijóo, de blanquear a Vox. Dice el dirigente socialista que ambos partidos son indistinguibles.
8: El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox. El PP de Feijóo es el PP de Vox. Todos los pactos con Vox se han hecho con Feijóo al frente del PP. Y lo cierto es que lamentablemente el PP ha decidido dejar de ser un partido de centro-derecha homologable a partidos de centro-derecha europeo y copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox. Es imposible diferenciar hoy al PP de Vox.
5: Bueno, pues son declaraciones a las que han respondido desde el Partido Popular. En este caso ha sido el número 2 de Feijóo, Miguel Tellado, quien además de volver a reclamar la convocatoria de elecciones generales, ha defendido los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en distintas comunidades autónomas porque, según dice, han pactado con el gobierno más próximo para garantizar la gobernabilidad. Juan Olasagasti.
9: Inasumible, así ha definido el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, la situación.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Seguim aquí a Nits de Ràdio amb uns dies que la gent diu, però què està passant? Que de cop i volta el cinema és la nit del Juernes, ara resulta que la història és nit de dilluns. Sí, és el que té el futbol, les festes entre setmana i totes aquestes coses. Ja no sé si recuperarem la normalitat, perquè quan ja la recuperem ja serà final de temporada, però no em direu que no us ve de gust. A veure, dormir no dormireu, perquè amb la calor que fa no dormireu. Per tant, què menys que aprofitar una nit de dilluns per escoltar la història. I això ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit, però bueno, no sé jo si potser amb la calor que fa és que ens hem tornat en umbes i per això avui confonem els dies.
0: Podria ser, però és que clar, no ens volíem quedar sense la darrera edició d'Història, que ja és tradició que tenim aquest spin-off la darrera setmana del mes, de fer-ho amb l'Imma Moixell. Imma, benvinguda una setmana més.
2: Hola,
0: doncs, què tal? Doncs a veure, bueno, passant calor. És que, a veure, la gent no pot dormir. Per tant, nosaltres és prime time de temporada. O sigui, és el moment en què més gent ens escolta. Perquè diu, bueno, mira, ja que no puc dormir, almenys poso la ràdio i que m'expliquin històries.
2: Clar, doncs, i em distrec una mica.
0: Distrec una mica. Intentem ser com ese soplo d'aire fresco. Que fer una ràdio fresca, que sempre es diu de la ràdio d'estiu, sempre es diu que sigui una ràdio fresca, com si poguéssim transmetre sensacions. Bueno, ho intentem, almenys acompanyem.
2: Una mica un ventilador.
0: Sí, no sé si perquè donem moltes voltes, però com a mínim intentem. L'altre dia vaig veure en un vídeo d'aquests d'internet que en una tele, en un bar, havien ficat la imatge d'un ventilador que es movia. I dic, bueno, si la sugestió pot aconseguir que et sembli que et refresqui, doncs mira, no està de més, no? A més, el ventilador estava movent, clar, però era un televisor. En fi, a veure, de qui ens parlareu aquesta ocasió, Òscar, Imma?
1: Doncs avui parlarem d'un senyor, diguéssim, que ell mateix va començar i en un moment determinat de la seva vida va decidir, bueno, com que tinc un passat una mica tèrbol,
2: sí, doncs, canvio el nom.
1: Em canvio el cognom.
0: Ah, mira.
1: Aquest senyor es deia originalment Kurt Wilhelm Marek. Marek, M-A-R-E-K. Però com que sembla que aquest senyor va tenir un paper no massa net durant la Segona Guerra Mundial...
2: Diguem-ho clar, aquest senyor es va llistar a l'exèrcit...
1: Era alemany, us podeu imaginar...
2: Bueno, però a més no era un soldat normal, sinó que va formar part de la...

0: sección de propaganda.
1: Vamos, en pocas palabras, que era nazi. Era nazi y ya está. No nos estaremos aquí con paños calientes. Durant part de la seva vida, pues, com deia la Imma, va col·laborar dins de la Wehrmacht, de l'exèrcit de terra alemany, doncs va participar en una unitat de propaganda. Propagandestruppe.
0: Sí.
1: Que ja, la paraula ho diu tot. A veure, sí. Quina propaganda farem? Les ofertes del súper? No.
0: Segur que feia la revista Signal, que era la típica de l'exèrcit alemany.
1: Pues segurament. Segurament d'això. Però bueno, diguéssim que va acabar la guerra. Aquest senyor va néixer en 1915, Kurt Wilhelm Marek, i quan va acabar la guerra va dir, saps què? Doncs anem a fer un reset. I en lloc de dir-me Marek...
0: Es va reinventar.
1: I va dir, doncs mira, agafo el meu cognom. Llavors, l'inverteixo en lloc de Marek. Serà Keram, però en lloc de K serà una C.
0: Keram.
1: I sembla com que sigui una altra cosa nova. I va mantenir això el Kurt Wilhelm, però en lloc de dir-se Marek, Keram. Bueno, com es pronuncia en alemany?
2: Sí,
1: com es pronuncia
2: sí.
1: El Keram en alemany?
0: Keram,
1: tal qual.
2: Bueno.
1: I va decidir iniciar-se. Bueno, de fet, alguna entrevista que li fan és curiós perquè, diguéssim, el període de la guerra mai apareix.
0: No. Això
1: no parlar-ne.
0: Bueno, això forma part d'una tradició alemanya també molt important, que és que la generació que va fer la guerra no parlava de la guerra, no? Evidentment.
1: I en els anys posteriors a la guerra, menys encara. No serà fins als 60 que els fills d'aquests preguntaven, però papa, tu la guerra que hi fiste?
0: Exacte.
1: Però per això encara faltaria molt de temps. Mm-hmm. Doncs aquest senyor que només dic que es deia això, CW Keram, ja, amb el Keram molts oients diran, a mi això
0: em sona molt. Perquè era un senyor que ell pròpiament no era, hem de dir que ell no era historiador, era més aviat periodista
1: crític literari.
0: I per tant no era historiador. Però el que sí que es va de fer és a divulgar. Uh-huh. I va ser un gran divulgador d'una ciència molt relacionada amb la història, que és l'arqueologia.
1: Uh-huh. Sí, la seva vida va ser un arqueòleg aficionat.
0: Exacte, i un divulgador d'arqueologia.
1: De fet, quan ell va ser, a parlar biogràficament, durant la guerra, el 43, quan els nord-americans arriben a Itàlia, ell estava ja destinat a Itàlia, el van fer presoner, va estar una temporada a la presó a Itàlia, va tornar a Alemanya, es va instal·lar a Oldenburg, i va començar a llegir llibres d'arqueologia que havia a la biblioteca...
0: Del duc d'Oldenburg.
1: Exactament. No? Que semblava que era una biblioteca bastant ben farcida. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, va començar a llegir molts llibres d'arqueologia, i al cap de 4 anys va treure la primera edició del que seria potser un dels llibres més coneguts
0: d'arqueologia
1: dins la divulgació en arqueologia en història en general.
0: I que aquí a Espanya va tenir molt d'èxit perquè jo recordo que hi va haver una edició, si no recordo malament, tu em faràs memòria, Òscar, del Círculo de Lectores.
1: És aquesta que jo tinc aquí al
0: davant. Exacte, la del Círculo de Lectores, i que com que molta gent en aquell moment, estava, jo me'n recordo els anys 70-80, molta gent era de lectores, doncs estava present en moltes cases.
1: Clar, perquè aquí, edició. Aquest llibre, que decidien Keram, hi ha molts oients que diran, ja sé quin llibre és. Dioses, tumbas i sabios, que és el que té el subtítol de Una novela de l'arqueologia. Que això ja en parlarem ara, si de cas. Llavors, és un llibre que aquí va sortir l'any, la primera edició castellana, sembla que és el 56. Ediciones Destino. Però poc després... Ja les actualitzacions que va fer l'autor, les següents edicions, ja també van sortir al Círculo de Lectores. Primer va sortir una edició només amb el text, després amb làmines,
0: sí.
1: Va sortir edició amb butxaca.
0: Una més gran, al principi, que era com de tamany gaire fer foli, després es va fer una més petita.
1: Aquell mateix, com que ara hem de dir que aquest llibre ha venut al llarg del segle XX.
0: És un best-seller.
1: 5 milions d'exemplars en tot el món.
2: Uau.
1: Que ja ho voldria. Sí. De fet, al cap d'un any de sortir a Alemanya, havien venut 12.000 exemplars. Parlem d'un llibre d'arqueologia. Vale, que sí, que Alemanya és un país que intel·lectualment...
0: I que sempre han estat bastant fans de l'arqueologia.
1: Però el 49, però... 4 anys després de la guerra, que molta gent no tenia ni per menjar, 12.000 exemplars de la primera edició i a partir d'aquí van sortir, s'ha traduït a 28-30 idiomes, és a dir, que s'ha convertit en un best-seller i un long-seller perquè han passat això 80, gairebé 80 anys.
0: I encara es continua venent.
1: Encara el podeu trobar molt fàcilment, especialment les edicions de butxaca, en llibreries, no només de segona mà, sinó llibreries també de novetats normals.
0: Sí, encara es continua venent.
1: Ell, malgrat el seu passat polèmic, doncs això va... Era un senyor molt curiós, això sí que ho tenia, molt curiós.
0: I s'informava molt.
1: S'informava moltíssim, només amb els fons d'aquella biblioteca d'Oldenburg. Ja el mateix 45 ja tenia escrit el primer capítol, imagineu-vos. I el 49 va sortir ja l'edició completa, i és un llibre que s'ha

0: convertit en un clàssic. És a dir, si pregunteu a moltíssima gent, seria molt estrany que molta gent no el tingui a casa, com dius tu, aquestes edicions de Cinco de Lectores, si tothom el tenia a casa, perfectament. És un llibre que ha passat de pares a fills, pràcticament, i gent que potser no està massa interessada en l'arqueologia, segurament l'ha llegit.
1: Perquè, a més, té una virtut aquest llibre, que és molt distret.
0: Molt, molt distret. És que el subtítol de novel·la de l'arqueologia li va molt bé. Sí. Perquè ella, a més, ella ho deia, no, es que yo quiero escribir un libro que sea divulgativo, que yo ya os lo digo, que no es un libro académico. Que
1: ni
0: no,
1: erudit.
0: Ni erudit. Bueno, però déu-n'hi-do també, per l'època en què està escrit, déu-n'hi-do també.
1: Però no és un llibre així amb un esperit erudit i de... No, és un llibre molt planer, que el pot llegir tothom, des d'un nano de, què et diria jo, 14-15 anys, fins a un senyor de 70-80.
0: És un llibre que parla justament d'això, d'arqueologia. Ara en parlarem del llibre perquè, a més, ell tenia més llibres. Ell, aquest llibre va ser l'èxit de la seva vida, però cap als anys 50, als anys 50 va publicar un altre llibre que es deia El misteri de los hitites, que és quan la hititologia...
1: Estava de moda.
0: Es començava a estar de moda, sí.
1: Havien descobert Hattusa i...
0: que és l'actual Bogaskoi, allà al mig de Turquia. Diguéssim que els hitites, que de sobte al segle XIX no es coneixia gairebé res dels hitites, a partir ja de finals del segle XIX i sobretot al llarg del segle XX, va ser una civilització que de sobte va sorgir moltes, es van fer moltes excavacions. De fet,
1: es van poder llegir els seus textos.
0: Exacte. Bueno, com moltes altres llengües del Pròxim Orient Antic, es van poder xifrar l'hitita i trobem que els hitites, a part de ser un poble guerrer, era un poble que també era un poble amb còdics legals, un poble amb la seva pròpia literatura, amb mites, amb històries.
1: Com deia Ceram en una entrevista, se'n van adonar que no hi havia només dos imperis, l'egipci i diguéssim, el persa o el babiloni,
0: sí, Babilònia,
1: sinó que hi havia un altre en joc, que era l'imperi hitita.
0: L'imperi hitita, que més o menys...
1: Que estava cap a l'Anatòlia.
0: Sí, és Anatòlia, la part central d'Anatòlia, la costa sud.
1: Turquia.
0: Sí. En algun moment també va arribar fins i tot a la costa Egea. Troia, segurament. La famosa guerra de Troia.
1: Tenia influències hitites.
0: Sí, segurament Troia en aquell moment era una ciutat que mirava més cap a l'interior hitita, que no tant cap al món egeu grec. Però, bueno, aquesta és una altra història. Però que també es parla en el seu llibre. El llibre aquest del misteri de los hitites és un llibre més que té la virtut de que ell és testimoni d'algunes excavacions.
1: Sí, perquè ell se'n va anar en un moment donat a Turquia, a l'Anatòlia, i va participar, bueno, van convidar a participar en unes quantes campanyes.
0: I ho explica, el llibre explica, doncs mira, acaba de descobrir això, també parla una miqueta justament del desxiframent de la llengua hitita. És un llibre que no va ser tan venut com el de Dioses, Tomàs i Sàvios, però és un llibre que també avui en dia el podeu trobar bastant fàcilment en llibreries de segona mà. És un llibre que, en comparació amb obres posteriors molt més acadèmiques sobre el món hitita, potser us quedarà curt, però estem parlant dels anys 50.
1: És una bona introducció.
0: És l'època dels anys 50, en què encara la hititologia estava, diguéssim, en penyales, en la qual cosa és una molt bona introducció, sobretot, a més, de primera mà cap a tota aquesta civilització hitita. Després, també, al final, l'any que va morir, va publicar un altre llibre que es titula El primer americano, El enigma de los indios precolombinos, perquè ell també es va interessar molt per això, les cultures precolombines ameríndies, que podríem dir avui en dia.
1: De fet, Adiós estumbats y sàvies ja tenen una part del llibre.
0: Que potser ara en parlarem, potser és la pitjor, entre cometes. Però bueno.
1: Bueno, és la que jo crec que aquí es veu que encara no la dominava.
0: Exacte. Sí, perquè se senta només en maies i asteques i els incas gairebé n'hi apareixen.
1: No.
0: Però bueno, això ja en parlarem ara. I després d'altres llibres també va fer, com que era un senyor que també tenia molta curiositat i també coneixia, va fer un llibre sobre els orígens del cinema alemany. I parlar d'un llibre que es titula Arqueologia del cine. Tenim la sort de que pràcticament totes les obres principals de Ceram estan traduïdes al castellà. Algunes d'elles, com aquesta, Arqueologia del cine, bueno, és gairebé inencontrable.
1: Sí.
0: Però, per exemple, tant Dioses, Tumbas y Sabios com
1: el Misterio de los Hititas
0: i el primer americano el podeu trobar fàcilment. Té també un altre llibre, que aquest ja el va publicar cap als anys 60, que es titula El mundo de l'arqueologia, en què hi fa una recopilació de textos d'arqueòlegs de la segona meitat del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. Són textos de primera mà.
1: És una antologia.
0: Una antologia dels grans arqueòlegs. Un llibre també molt interessant perquè això, són textos de primera mà. I després també, és curiós, això ho vaig aprendre investigant per parlar avui d'en Ceram, que hi ha un llibre que es titula Una mujer en Berlín, que són les, diguéssim, una mena de memòries o testimonis de primera mà d'una dona al Berlín de 1945, de quan els
1: russos van entrar.

0: berlinès.
1: I que és unes memòries d'una senyora anònima, es va descobrir qui era després de morir, que parla sobretot això del clima de violència de quan van entrar els russos a Berlín i sobretot de les violacions massives.

0: personals, clar, és un llibre que parli malament dels russos, ens interessa. Així, la nostra imatge d'alemanys nazis l'intentem tapar una miqueta. És un llibre que, al seu moment, per exemple, a Alemanya va ser molt mal rebut, perquè deien que parlava d'una dona que era una col·laboracionista. És com la van prendre, aquesta senyora.
1: Sí que no era ben bé això.
0: No era ben bé això, però clar, estem parlant de l'any dels anys 50, quan el tema de la Guerra Mundial a Alemanya no es parlava. És un llibre que ha tingut més edicions, que aquí a Espanya va traduir Anagrama.
1: I que després es va editar amb un altre editor que li va fer el
0: pròleg. Sí, el Hans Magnus Enzensberger.
1: Enzensberger.
2: Són complicats els noms aquests, és que, mare meva.
0: Una edició dient, bueno, matisar una miqueta.
1: Sí,
0: bueno,
1: més neutral, més
0: sí,
1: neutre.
0: Sí, potser, com diria jo, nedant i guardant la roba.
1: Una mica més neutra.
0: Però més neutra que no tant les primeres imatges, les primeres crítiques que van sortir d'aquest llibre. Doncs en Cerem, pel que sembla, va ser, diguéssim, l'impulsor de que aquest llibre es traduís primer a l'anglès i quan va arribar a l'alemany, doncs va generar molta polèmica, però també és un llibre que es va vendre moltíssim. Ell no és l'autor, però sí que és, diguéssim, l'impulsor de la traducció d'aquest llibre, Una mujer en Berlín. Però parlem de la seva gran magna obra.
1: Sí, sí, perquè és molt divertit.
0: Que és Dioses, tumbes i sàvios.
1: I el primer que us hem de dir és que el llibre està dividit en quatre parts, diguéssim. Una primera part que es dedica a l'estudi de Grècia, sobretot...
0: Sí, la Grècia abans de ser Grècia.
1: Exacte, sobretot els micènics, els minoics i Troia. Una segona part que es dedica a Egipte, que és una part deliciosa.
0: És que les dues primeres parts del llibre, per mi, són les millors.
2: Uh-huh.
0: La primera part del llibre es titula El libro de las estatuas, que parla d'això de món micènic, minoic i troià. La segona part, com deia l'Imma, El libro de las pirámides, que parla
1: d'Egipte. És un monogràfic sobre Egipte.
0: Des de la trobada de la troballa de la pedra Rosetta fins al descobriment de la tomba de Tutankamon.
1: Des de l'expedició de Napoleó fins a Tutankamon.
0: Les principals troballes egípcies al llarg del segle XIX.
1: I els principals arqueòlegs que n'hi ha cadascun, que és per sí, sí, d'atracar
0: i
1: mocador.
0: I sobretot un tema essencial que parla en aquest llibre és el desxiframent dels jeroglífics per Champollion. Llavors, aquesta és la primera part. La tercera part es titula El libro de las torres.
1: I va sobre Mesopotàmia, exacte, Babilònia...
0: Assíria i Babilònia. Més o menys Assíria i Babilònia.
1: Sumèria, tot això.
0: I els sumeris. I és un llibre que s'ha desordenat perquè comença per la part més recent, que són els assiris.
1: Sí.
0: Després se'n va a Babilònia.
1: Bueno, és que, de fet, clar, té la seva lògica, perquè va seguint com van anar trobant coses. I primer van trobar Assíria... I després, amb excavacions posteriors, van trobar els vestigis de Babilònia i tal.
0: I ja en aquest, al segle passat,
1: pues als
0: anys 20, la ciutat d'Ur, amb les excavacions de Leonard Bully, i aquí van trobar els sumeris, que van ser els primers. Però ell que fa és això, a partir de les troballes comença a parlar això. Primer, la imatge que tenim dels assiris, clar, perquè els assiris, al principi, al segle XIX, la imatge que es tenia era la imatge de la Bíblia.
1: La Bíblia, exacte, perquè no sabien res més dels assiris, més que les quatre coses que posaven a la Bíblia.
0: Els hetites, hi ha un parell, això, el hitita Urias, que el rei David le quitó la mujer.
1: Bueno, i Babilònia igual, no? Els hi sonaven dels jardins penjants de Babilònia, sí, les quatre coses d'Herodoto.
0: La destrucció de Jerusalem, l'exili, el cautiverio babilònic.
1: I quatre coses que deia Herodot sobre Babilònia, però tampoc no els hi sonava gran cosa més.
0: I la quarta part, que potser és la que...
1: És la més fluixota.
0: És la més fluixota també perquè l'arqueologia precolombina estava, per dir-ho en castellà, en panyales en aquells moments. Llavors, és una mica més desordenada.
1: I suposo que ell no tenia tampoc tanta informació sobre aquest.
0: Després va publicar el seu llibre al final de la seva vida sobre
1: los primeros americanos.
0: O sigui, les cultures precolombines, aquí se li notava ja tot un domini que és el que no tenia. Llavors, aquí parla sobretot, va passant dels asteques, als maies, parla una miqueta també... de les grans piràmides que hi havia a les ciutats maies, les principals ciutats maies. De fet, de Tenochtitlan, que és la capital azteca, parla menys del que semblaria. De Teotihuacán parla de passada, molt
1: sí,
0: de passada.
1: Molt.
0: Llavors sí que parla de les principals ciutats maies, Palenque, Chichen Itza, Copán, etc. Però d'una manera, és una sensació una mica més superficial. De fet, és la part que més ha envellit, la que més ha envellit del llibre. I també és veritat que a mi en particular les cultures precolombines no m'emocionen tant.
1: Però les tres, però sobretot les dues primeres parts, i sobretot la part d'Egipte,
0: que és la millor,
1: és fantàstic, perquè a més és molt divertit tal com ho explica.
0: Perquè ell el que fa és que en diu una novel·la de l'arqueologia, clar, quan parla de la novel·la és que està parlant de les vides realment novel·lesques
1: dels arqueòlegs.
0: D'aquests arqueòlegs, comentant.

0: Bueno, clar, ens explica alguns arqueòlegs que van anar a Egipte a finals del 18, principis del 19, clar, és que eren gairebé saquejadors de tombes.
1: És que al principi del coneixement de l'egiptologia, de la naixent egiptologia, la gent anava a Egipte a saquejar.
0: Sí, era allò, faig una excavació, però no faig una excavació. Faig un forat, trec les peces que m'interessen, me les enduc al país i ahí jo hi us
1: Clar,
0: quedais, no?
1: avui en dia perquè ja és una figura una mica més reivindicada, però fins a cert punt. Belzoni
0: Belzoni
1: era un
0: era...
1: saquejador, realment,
0: Sí,
1: no era
0: sí,
1: un
0: sí.
1: senyor, no, de fet no era un egiptòleg de formació. Val a dir que al segle XIX molt poca gent era egiptòloga de formació, perquè l'egiptologia com a
0: Es va
1: tal
0: anar fent,
1: es va
0: clar.
1: anar fent a poc a poc. Però, per exemple, després de Belzoni ve Champollion,
0: Que aquest ja té una mica més de cara i ulls.
1: aquest va dedicar, a més, aquest era un nen precoç, perquè
0: Sí.
1: era un noi que,
0: Va morir molt jove,
1: sí,
0: també.
1: no, se va arribar als 40, 42 anys, al final de la seva vida va poder viatjar a Egipte, però quan estava als 30, ja abans va començar a investigar per intentar desxifrar
0: La Piedra
1: la
0: Roseta.
1: pedra Rosetta, intentar desxifrar això, els jeroglífics egipcis. Que això va ser una carrera en paral·lel a molta altra gent, per exemple,
0: Sí,
1: també
0: hi havia un senyor a Anglaterra que estava fent el
1: Thomas
0: mateix,
1: Young, que
0: no?
1: feia el mateix, a Suècia, a Suïssa, és a dir...
0: Era una cosa que en aquell moment estava molt en voga i era com una carrera, aviam qui és
2: Sí,
0: el
2: total.
0: primer, no?
1: I possiblement Champollion no va ser exactament el primer, perquè ell, sobretot, el que va tenir la sort, o va tenir, diguéssim, la bona traça,
2: L'encert.
1: de poder basar-se en el que havien fet els anteriors, que s'havien equivocat, però
0: I
1: ja
0: ja li van
1: havien
0: donar
1: obert.
0: una pista, diguéssim.
1: Com a mínim això, com que va ser uns anys d'ensayo y error, ensayo y
2: Sí, sí,
1: error,
2: sí, sí.
1: clar, ell al final, els errors va aprendre molt, i al final ell es va adonar que, bueno, és que el camí que seguien els meus antecessors, que ho feien a partir d'una llengua determinada, no és aquesta llengua determinada. Si voleu desxifrar els jeroglífics, el copte és una llengua moderna,
0: Que s'assembla molt a l'antic
1: que més
0: egipci.
1: o menys tenia unes certes connotacions i unes certes concomitàncies amb els jeroglífics. I a partir d'aquí ell va començar, i a més, ell que va fer sobretot va dir, bueno, a veure, anem per lo bàsic. Els noms dels faraons.
0: Bueno,
1: Cleopatra,
0: clar,
1: Ptolomeu.
0: ell es va adonar de que hi havia certes paraules que anaven dintre de com elipsis, no? El que diem ara un cartutx. I van dir, ah, potser és que aquest cartutx són els noms dels reis, dels faraons. I aleshores, a partir de l'escriptament dels noms dels faraons, que tenia la Piedra Roseta que li senyalava quins eren, doncs ell va començar a identificar els primers signes de jeroglífics,
2: Que
0: no?
2: bo, és fantàstic.
0: I a
2: Uah.
0: partir d'aquí anar fent, doncs ell, i anar comparant el que deia el text egipci amb el que deia el text grec, que el text grec sí que el podia llegir, doncs va anar traient a partir d'aquí doncs,
1: Clar, a
0: els
1: poc a poc,
0: significats
1: perquè va
0: dels...
1: ser una tasca que va durar molts anys, 10 anys fàcilment, i no és que sigui de sobte eureka, sí, va tenir
0: No,
1: el seu
0: no,
1: moment
0: no.
1: eureka cap
0: Sí.
1: al final, però van aconseguir desxifrar, a partir de la pedra Rosetta, els jeroglífics. I a partir d'aquí doncs van començar a conèixer millor els textos que hi havia
0: Clar, van
1: impresos.
0: descobrir tot un món,
1: Clar.
0: perquè, clar, només tenien l'evidència material i aleshores van poder començar a llegir el que estava pintat a les piràmides, el que estava inscrit en els grans obeliscs. Van començar a tenir un accés de primera mà a tota aquesta cultura egípcia.
1: Que això no és poca cosa, perquè a poc a poc, amb el temps, van aconseguir conèixer una miqueta el que deien les parets, els relleus que hi havia a
0: Clar.
1: les parets dels temples.
0: Clar, des del famós Llibre dels Morts fins a, jo què sé, doncs aquell gran relleu que hi ha sobre la victòria del faraó Ramsès II, no?
1: Sí, i en aquest sentit, el que va fer Champollion, doncs, és no només desxifrar els jeroglífics, sinó obrir la porta cap a conèixer aspectes molt concrets sobre la política, les guerres, la vida quotidiana, fins i tot, perquè mirant no només els relleus, sinó també les imatges que hi havia, ens han permès conèixer molt, molt doncs, com funcionava
0: De
1: la
0: la vida
1: civilització
0: dels
1: egípcia. Però
0: egipcis.
1: clar, estem parlant de que Champollion va desxifrar, però bueno, la sèrie d'arqueòlegs que van continuar, tots ells que tenien unes vides realment novel·lesques, perquè l'August Mariette, per exemple, Gaston Maspero, fins a arribar a Howard
0: Oh, Howard
1: Carter
0: Carter.
1: i la troballa de la
0: De la
1: tomba
0: tomba que
1: Tutankamon.
0: l'explica amb tot luxe de
1: Sí.
0: detalls.
1: És que la veritat és que la segona part del llibre, la primera també, perquè la primera ens parla d'un altre gran personatge, que
0: Schliemann.
1: és Schliemann, el que va trobar a Troia,
0: Troia, sí.
1: que...
0: Que aquest senyor, tothom hagués pensat que era un volat, perquè, clar, anar-te

0: amb la Ilíada i anar llegint fil per randa, aviam, això m'encaixa amb el que em diu Homer o no? Doncs pues clar, tothom en principi es pensava que era un volat, però
1: contes,
0: en realitat va trobar Troia seguint Homer.
2: O sigui, són personatges una mica d'Indiana Jones, eh? Perfectament.
0: Molt,
1: de fet,
0: molt
1: Indiana Jones, en part,
0: està basat en aquests personatges.
1: S'inspira bastant en Sliman, s'inspira bastant també una mica en John Pendlebury, que aquí no sé, no sé, perquè és una mica posterior. S'inspira també en el que va descobrir Machu Picchu, el Hiram Bingham. Sí, hi ha una sèrie d'arqueòlegs que en George Lucas es va inspirar en ells perquè era Indiana Jones.
2: Està claríssim, que bo.
1: Sí que en aquest sentit, la primera part parla d'això, de com es va trobar Troia. Val a dir també que, com avui en dia s'està fent també, a Cera, amb el seu llibre, diu, bueno, a veure, estem parlant de les grans històries d'aquests grans arqueòlegs, però a veure, que també es van equivocar moltíssim, van fer moltes errades. És a dir, que més enllà de la gairebé vides novel·lesques que tenia, les aventures que van tenir per trobar aquesta tomba o per trobar aquest tresor, no eren arqueòlegs professionals, com avui en dia. Cap al final ja del segle XIX, a Egipte sí que comença a aparèixer Petri, per exemple, Findes Petri, ja va ser un dels, no va ser dels primers, però va ser dels que ja eren més sistemàtics en l'excavació.
0: Marié també,
1: una miqueta, Maspero, però clar, els primers, Balzoni...
0: Aquests anaven, feien un forat,
1: sí,
0: i el que
1: trobaven. Wilkinson, els que anaven allà a buscar tombes, a buscar tresors que se'ls portaven als museus, també arqueòlegs alemanys, Lepsius, per exemple, que també va ajudar moltíssim a tot el tema també de partir dels desxiframents de Champollion a entrar una mica més en detall segons quines tombes. Els primers, clar, eren arqueòlegs, però amb un mètode que... L'arqueologia, fins i tot avui en dia, per trobar una cosa has de destruir. És a dir...
0: Clar, però la cosa és que tu has de documentar molt bé el que destrueixes també, justament perquè ho destrueixes.
1: Exactament. I no només fer una bona catalogació del que trobes i com ho trobes, sinó que també no vas avui en dia allà, vinga, va.
0: Aquí, passo l'excavadora i aviam.
1: Vinga, no. Aquí, quadrante no sé què, a saco. No, tens que fer una bona prospecció, tens que fer un bon estudi previ, més o menys tens que veure. Tinc la sensació que aquí podem trobar alguna cosa, farem una prospecció el menys destructiu possible, encara que una excavació sempre és destructiva. Però bueno, almenys avui en dia es fan servir molts mètodes que, clar, els arqueòlegs d'avui en dia es porten les mans al cap quan llegeixen les obres clàssiques.
0: Bueno, i a més ara tens també, a part del mètode, tens també molts instruments,
2: sí,
0: que sense fer forat, diguéssim, pots ja més o menys veure aquella sota.
2: Menys intrusius, que dirien.
0: Exacte,
2: sí.
0: que abans no tenien, pobra gent, no? No tenien
1: mateix,
0: escàners, no tenien...
2: Sí.
1: En Ceram, que escriu el llibre, això, a finals dels 40, va fer noves edicions dels 50-60, i també al final del llibre està parlant, bueno, avui en dia tenim també tècniques d'excavació que són més modernes, podem fer també prospeccions aèries, que des d'un avió pots veure, mira, aquí
0: pots
1: sembla...
0: Pots fer fotos aèries del terreny...
1: Tenim mètodes també per fer datacions que en la seva època és quan es va descobrir el carboni 14, o la datació dels troncs dels arbres, la dendrocronologia... És a dir, ell també va dir, bueno, és que nosaltres tenim la sort, diu ell, que avui en dia tenim mètodes que els aquests arqueòlegs de fa 150 anys no tenien. Anaven a lo bruto. Però clar, és normal. Llavors, la primera part, que és això, no només el tema de Troia...
0: La Troia, amb Schliemann, que va fer allà una rasa que es va carregar mitja...
1: Bueno, i a més que ell estava convençut que havia trobat la Troia homèrica...
0: I resulta que es va equivocar.
1: No, va
2: al final, l'art de Troia era quasi per el que van fer. Doncs fem una petita pausa i de seguida tornem a Nits de Ràdio, que volem saber més d'aquest llibre. Aquí de seguida tornem. Un segon.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Seguim a Nits de Ràdio, sí, avui toca història, perquè aquestes setmanes hem anat una mica amb tot això del futbol, anàvem una mica canviats, però és que no ens volíem perdre aquesta edició d'història amb Òscar González i Mamuxella, parlant de Cerem i del seu llibre Dioses, tumbes i sàvios. Havíem dit que havíem parlat principalment d'aquest primer tema, però el segon també us agradava molt, eh, que sí?
4: Sí, perquè la segona part del llibre, que és l'egiptologia...
5: La
4: sí.
5: primera és de la Grècia i la segona és l'egiptologia.
4: Sí. La Grècia, diguéssim, pregrega. És a dir,
5: sí, sí. Sobretot toca Schliemann i Evans.
4: És que Evans també, déu
5: n'hi do. Evans també era un altre personatge. Home, Evans és el que va construir... Bueno, perquè ens situïn els oients, és el que va descobrir Creta, el Palau de Cnossos.
4: Sí, que és una reconstrucció.
5: Que se'l va inventar.
4: Clar. Tu te'n vas a Cnossos avui en dia, el que trobes
5: tot
4: allà...
5: Tot està pintat.
4: És un parc temàtic.
5: Ja, sí, sí, sí. Jo hi he anat a Cnossos. Sí, sí, sí. Evans, i realment, vull dir, aviam, si vols veure la veritat, t'has d'anar al museu, però el que està en les excavacions és que Evans li va dir, ai, quina pena que això no es pugui veure tal com era. I es va dedicar a reconstruir tal com ell imaginava que hagués sigut aquest palau.
4: Llavors es troba segons quines sales que estan reconstruïdes amb columnes i els frescos. I, bueno, sí, en part sí, però... És una miqueta invenció, entre cometes, a partir...
5: Això va ser molt, molt qüestionat.
4: Moltíssim. Avui en dia continua sent qüestionat.
5: Sí, però avui en dia encara hi ha gent, alguna gent que comença a, diguéssim, ni tanto ni tan calvo, a entendre la posició d'Evans, no? Però durant un munt de temps es va encarregar Evans, però de forma...
4: Clar, perquè ell va decidir que no tenia suficient amb les troballes que pots trobar al museu, sinó que volia reconstruir el Palau de Cnossos.
5: Sí, sí, sí.
4: I clar, ho va fer segons el seu criteri.
3: Suposo que intentant recrear, i també en una època en què, diguem-ne, l'audiovisual no era tan extens, no? La sensació que seria, no? Estar en un
5: Exacte.
3: Lloc així, eh? I això fins a cert punt és bastant modern, és bastant d'avui en dia de realitats augmentades, sí. etcètera, eh?
5: Ah, molt bé. Ara faries, repartiries unes ulleres de 3D a la gent perquè tingués la sensació de lo que seria.
3: Sí.
5: I ell, com que no tenia ulleres de 3D, doncs va dir, doncs vaig a reconstruir-ho perquè la gent no vegi quatre pedres tirades,
3: Exacte.
5: Sinó que es passi la idea de lo que això va ser.
4: A més, hem de pensar també que Evans, quan va estar allà a les excavacions de Creta, no sos, durant moltes dècades ell va ser la màxima autoritat.
5: Sí, sí.
4: És a dir, que va rebre moltes crítiques, però és que gairebé, sí que hi va haver altres arqueòlegs, òbviament, però l'autoritat màxima sobre Minoics durant molts anys va ser Evans. Llavors, en aquest sentit, era una autoritat que tothom es prenia d'això com una persona que s'havia de creure. Parlàvem d'Sliman a Troia, però és que Sliman va excavar
5: Micenes,
4: va excavar Tirint. Després no va poder arribar, algun dels seus col·laboradors van excavar a Pilos, l'Arenosa Pilos, que diu Homer.
5: La de Néstor.
4: Sí, i que diu que va trobar Micenes al tresor, la màscara de Agamenón.
5: Que no era la màscara de Agamenón.
4: Hi ha una anècdota de que quan està excavant allà a Micenes, va enviar un telegrama al Cerem, explica una miqueta diferent.
5: Al rei de Grècia.
4: Al rei de Grècia dient, majestat, hemos encontrado los restos de vuestros antepasados.
3: Ostres.

0: ell va trobar la famosa màscara d'Agamenón. Bueno, no és Agamenón, és una màscara que potser podria tindria 300, sí, 400 abans de l'època.
1: D'un capdill micènic.
0: Exacte. Sí. Però sí que va excavar a Micenes, va trobar el tesoro d'Atreu, que li va dir ell el tesoro d'Atreu, que és una de les principals tombes. Va trobar, diguéssim, que després altres arqueòlegs van perfeccionar, va trobar realment
1: les portes, restes, aquelles grans portes.
0: La porta de les leones. Bueno, leones, no està clar si són leones, sí, o leones. Però com que s'hi falta el cap, no està del tot clar. Però ell va ser qui va trobar realment Micenes, que en aquell moment estava, era un turó que estava allà, sí, ple de terra, però ell va començar a excavar i va trobar les tombes, va trobar justament el que avui en dia, quan te'n vas a Micenes allà, ho que porten, ho veus. És a dir que ell no era un excavador professional, no era un arqueòleg professional.
1: Tot val a dir que ell va anar aprenent conforme van excavant, vull dir que no va fer els mateixos errors a Micenes que havia fet a Troia, i que ell va anar, com si diguéssim, aprenent sobre la marxa.
0: I ell mateix, al final de la seva vida, va reconèixer no és verdad, con Troia, pues cometí muchas burradas, no és la Troia homèrica, però bueno, como diciendo, ponte tú a excavar, a ver qué encuentras. Sí. És a dir que Schliemann, que també va ser una figura molt, molt controvertida, avui en dia, més enllà dels errors que va cometre moltíssims, és una figura capdalt de l'arqueologia.
1: Sí.
0: I el llibre segon, i quan parlaven de Belzoni, però el mateix Ceram, ho té clar i diu que, bueno, que sí, que parlem d'aquests, de les grans figures que van treballar a Grècia, i ho diu, i cito textualment, los grandes descubrimientos realizados en Egipto en los decenios que siguieron al trabajo de Champollion van ligados a cuatro nombres que por orden de importancia, según nuestro criterio, son el italiano Belzoni, coleccionista, entre nosotros, saqueador.
1: Sí.
0: El alemán Lepsius, catalogador. I és veritat, Lepsius va ser un arqueòleg alemany.
1: Sí, que es va dedicar, per exemple, a posar en ordre les dinasties.
0: Sí, reino antiguo, reino medio, reino nuevo.
1: Sí, això és de Lepsius.
0: Després diu, el francès Mariette, conservador. És a dir, que va ser el principi que diu, bueno, compte, estem trobant moltes coses estan sortint d'Egipte, anem a crear un museu...
1: Va ser el primer director del Museu
0: Egipci
1: del Caire.
0: L'antecessor d'aquest gran museu que s'ha inaugurat fa un any.
1: I el primer que va començar a posar controls, aviam què es treu d'Egipte, què no es treu i tal.
0: I després diu, i l'anglès Petri, famoso medidor e intérprete. És a dir, el primer, diguéssim, arqueòleg més professional. Mm. El que diu, bueno, m'he de fer les coses ben fetes. No només és qüestió de trobar, sinó conservar,
1: documentar.
0: Pensem que Petri va estar a Egipte 30-40 anys. Va excavar a Amarna, per exemple, la capital d'Akhenaton, però va excavar també a altres llocs d'Egipte. I és, diguéssim, dels primers... A més, no només va ser un arqueòleg metòdic, sinó que va ser mestre d'arqueòlegs.
1: Sí, sí, sí. No va ser... Carter no va
0: treballar. Carter va ser un dels seus, entre cometes, sí, deixebles. John Pendlebury també va treballar quan era molt jovenet.
1: Petri,
0: que Petri, sí, va estar a Egipte com 40 anys, és a dir. Uh-huh. És un senyor que només va ser un gran expert, sinó que va ensinistrar
1: altres.
0: Va crear escola d'arqueòlegs. I ja, llavors, la primera i la segona part, com dèiem, són per nosaltres les millors. Sí. I segurament per molts lectors també, perquè són les que més... t'emocionen, no només trobar Troia, trobar la tomba de Tutankamon, l'enxiframent dels jeroglífics, la pedra Rosetta, etc. La tercera part, que parla de Mesopotàmia, està molt bé,
1: Està molt bé perquè, a més, és una part com més desconeguda pel gran públic.
0: Exacte, perquè sí, de molta gent dirà, ah, sí, Babilònia, Nínive... Però com es van trobar?
1: No, i sobretot jo pensava, com m'explicarà com va acabar... la porta d'Ishtar al Museu de Berlín.
0: Perquè se la van endur.
1: Però és molt gros, per endur-se allò.
0: Se la van endur i també van fer una reconstrucció potser una mica imaginària. Perquè...
1: Bueno, però és que és molt gros allò endur-se, vull dir que no és una caixeta.
0: No. Si recordeu els oients/lectors d'aquesta secció, cap a principis de temporada van tenir l'arqueòleg Jordi Vidal, que havia publicat un llibre sobre excavacions a Síria, antigua Síria, que justament parla d'un dels personatges que apareixen en el llibre de Ceram, que és el Paul Emil Botta, el que va trobar, entre cometes, Nínive. Trobar Nínive, a més, un Botta, que ja va parlar de la seva biografia al seu moment, que era un metge diplomàtic, que no tenia una formació d'arqueòleg.
1: Era com una mica diletante.
0: Diletante, ja vam parlar al seu moment. Però clar, de partir de trobar Nínive, després van trobar Sur, van trobar altres ciutats assíries, Babilònia després, perquè també la història de Babilònia...
1: També té tela.
0: Té tela, és una història mil·lenària, en aquest sentit. Després amb Leonard Bulli, als anys 20 del segle XX, va trobar Ur, tot el que significava també desxifrar aquestes

0: diverses llengües.
1: Van trobar el Código de Hammurabi.
0: El Código de Hammurabi, que està escrit en acadi, en sumeri, altres llengües que també es parlaven. És a dir, com
1: van començar a desxifrar aquestes llengües.
0: Que va ser, com que ja tenien l'antecedent de dels jeroglífics egipcis...
1: Van intentar seguir més
2: menys amb els
0: jeroglífics.
2: Sí.
0: I van anar més ràpid. En aquest sentit no van trigar tant com els jeroglífics
1: egipcis. Bueno, el que més van triar a descobrir, per això és el cuneïforme aquell... No, el lineal B. El lineal B. Aquest sí que van triar.
0: El lineal B allà... Però el lineal B és de
1: Creta, sí.
0: De fet, el lineal A...
1: A l'A és el que... El B el van... descobrir.
0: Sí, Ventris i Chadwick.
1: Però a l'A em sembla que va ser algú, un dels dos va ser algú durant la Segona Guerra Mundial que aplicant codis de xiframent.
0: Després del principi dels 50, en Ventris i en Chadwick van desxifrar. Però lineal A, que és dels minoics, i el lineal B dels micènics, si no m'equivoco.
1: Un es pot llegir, però no se sap què...
0: És com l'Iber.
1: Que pots llegir-lo, però no saps què diu.
0: Exactament.
2: O sigui que saps les lletres, com si diguéssim, però no la no què significa.
1: Perquè a més no tenen pedra roseta, saps? No, no pots comparar amb un altre idioma que sí que coneguem i aleshores no podem saber el significat.
0: En el cas de les diverses llengües mesopotàmiques, l'acadi, el sumeri, etc, el persa...
1: Aquestes es van poder desxifrar.
0: Aquestes es van poder desxifrar i bastant ràpidament. Però també, en aquests moments, anys 40, 50, al segle XIX, hi havia molta col·laboració.
2: Clar.
0: No és com avui en dia, que potser hi ha massa competència segons quins investigadors, encara que avui en dia hi ha molta col·laboració, però en aquell moment, als anys 40-50 del segle XIX, especialment entre els arqueòlegs alemanys, que feien pinya, doncs col·laboraven bastant, llavors, i també amb altres arqueòlegs o altres desxifradors britànics, francesos, danesos, etc. Hi havia certa col·laboració i això va permetre que el desxiframent fos més ràpid.
1: Sí, fos bastant...
0: Però aquesta tercera part també parla de, per exemple, que estem parlant de que Mesopotàmia, en aquella època, on estava? L'imperi Otomà.
1: L'imperi Otomà, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Sempre hi havia problemes amb l'autoritat. Això ja amb el Jordi Vidal vam parlar. Sempre hi havia problemes amb l'autoritat.
1: Bueno, a més, en una època que, diguéssim, és més o menys l'època just abans de la Primera Guerra Mundial, que estan a punt de... I allà hi ha un xoc també, no només amb l'autoritat, sinó entre els arqueòlegs, els que són anglesos amb els que són alemanys.
0: Sí, perquè
1: recordem que el marit de l'Agatha Christie, el segon marit de l'Agatha Christie, es quedava allà, justament.
0: Sí, sí, de fet, ella explica en una de les seves novel·les doncs un cas que mort en Mesopotàmia, hi ha un cas que justament... Perquè ella va seguir el seu marit.
1: Sí, sí, ella passava allà els estius amb el seu marit. I
0: és que, i a més, en el cas mesopotàmic, és de l'àmbit mesopotàmic, és més complicat també perquè hi havia... Doncs hi havia molts lladres, hi havia molta violència de segons
1: quins pobles,
0: les tribus de les que no desconfiaven molt. Clar, no és el mateix que Egipte, que diguéssim que el soldà egipci
1: posava una mica d'ordre,
0: que a més estava sota domini britànic, doncs clar, els arqueòlegs no és que fessin el que volguessin, però tenien bastant llibertat. Fins que ja en aquest segle XX, quan ja el regne d'Egipte va començar a desvincular una miqueta de Gran Bretanya, llavors les autoritats egipcies van dir, bueno,
1: es van quadrar una mica.
0: Esto de sacar tesoros d'Egipto se acaba. A Mesopotàmia van poder treure molts tresors perquè hi havia suborns amb l'autoritat i l'autoritat de les autoritats
1: humanes. Bueno, era una autoritat amb extinció perquè s'estava desprenent l'imperi otomà, amb la qual no...
0: I també moltes primeres troballes es van enfonsar, es van perdre, moltes tablilles inicials que van començar...
1: Es van fer malbé.
0: Es van fer malbé, és a dir que van tenir que aprendre una miqueta també en
1: serió i error. Sí, perquè al principi, quan treien les taulilles aquestes, se'ls desfeien els pocs dies d'haver-les tret, perquè canviaven d'humitat, canviaven de temperatura i se'ls desfeien les taulilles. I fins que van aprendre com conservar-les, doncs clar, van perdre bastantes.
2: Clar, clar.
0: Però bueno, estem parlant d'una època en el que les imatges que tenim sobre això, los leones alados de Assirios i Babilonios, a Porta d'Istar, segons quines figures animalístiques de les religions assíria o babilònia.
1: Proàstriques.
0: La Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, els figurats.
1: Els figurats, exacte.
0: Sí, és justament la imatge que tenim avui en dia ve d'aquesta època, d'aquestes grans troballes. Llavors, ja la quarta part, com deia abans, que la part més això del món americà, del món, sobretot mesoamèrica, asteques, maies, és una part que...
1: És més fluixota. Sí. A mi és la que menys m'ha agradat.
0: Més, diguéssim, més, una mica més desordenada, també, perquè passa d'un lloc a un altre, amb no gaire solució de continuïtat.
1: I també és la més curta, de fet.
0: Sí, i és la que ell diria que més coneix i que es refia massa segons quines llegendes i quines històries que amb el llarg del temps doncs, dedica, per exemple, moltes pàgines a sí, quan aquell arqueòleg que es va en un llac que hi havia una ciutat maia amb uns buzos, van començar a buscar i al final resulta que la cosa no era exactament així. Però bueno, clar, és els inicis també de l'arqueologia amb el món mesoamericà. La veritat és que Dios es tumbas y sabios és un llibre que té això 77 anys des de la primera edició.
1: Però encara es llegeix molt bé.
0: Es llegeix molt, molt bé. És un llibre que anticipa molta divulgació que hem llegit en les darreres dècades. La veritat és que segurament moltes coses que hem llegit en divulgació en cert sentit el que fan és inspirar-se una mica en, també una mica o bastant en el mateix Cérem. És a dir, que és un llibre que ha inspirat a molts arqueòlegs, a molts investigadors.
1: I que ha envellit bé, jo trobo. Que
0: sí. És un llibre que òbviament...
1: No té les últimes novetats, lògicament, òbviament. No? Però que tot i així encara el pots llegir i pots disfrutar-lo, tot i que ja tingui, quan, 50 anys?
0: 70 anys.
1: Imagina't.
0: Ja farà 80 dintre
1: novella. Tot i així no se't fa gens pesat, encara el pots disfrutar bé. Jo crec que per una lectura d'estiu, per algú que vulgui saber alguna cosa d'arqueologia,
0: és ideal.
1: És
0: ideal, perquè a més, és que ell ho deia, he escrit un llibre per gent que no sap d'arqueologia. Mm. Explica les coses d'una manera senzilla. És un llibre que déu-n'hi-do, perquè també gairebé 80 anys després, a mi em sorprèn bastant que sent un llibre divulgatiu és un llibre que té molt pes. Uh-huh. En aquest sentit, és un llibre que segons quines coses que trobes avui en dia no tenen res amb... El que fa Cérem no té res a envejar, en aquest sentit. És un llibre que es manté molt bé, com deia l'Imma. Un llibre que les dues primeres parts, sobretot, són delicioses, són les més emocionants. Descobrir les històries d'aquests grans arqueòlegs, les històries, les misèries també, perquè cadascú també tenia les seves pròpies misèries.
2: Segur.
0: És un llibre que t'apropa a un món. És un llibre que, tal com acabes de llegir-lo, dius, bueno, què? ¿Cuándo me voy de excavación?
1: Tothom voldria ser Indiana Jones.
0: Exacte. És un llibre que, clar, anticipa molt el que vam veure les pel·lícules d'Indiana Jones i anticipa molt aquesta imatge, potser molt romantitzada, molt idealitzada de l'arqueologia, que l'arqueologia no és trobar tresors, l'arqueologia és
1: embrutar-te molt.
0: Embrutar-te molt, passar molta calor un mes a l'any i molt dolor lumbar, perquè
1: exacte,
0: estàs allà,
1: molt
0: i allà amb el pic i el pinzell intentant trobar alguna cosa i se toca catalogar i dibuixar.
2: Doncs anidó. No és pa tot el mundo, eh?
1: No. Fantàstic. Jo sempre deia que a mi que no em deixessin les excavacions, que millor em quedava l'arxiu documentat.
2: Doncs aquest és el Dioses, tumbes i sàvios que avui ens ha explicat la Imma Moixella i l'Òscar González. Per estar més fresquets, així ens imaginem que encara faria més calor si estiguéssim excavant a segons quin lloc. I així ens ha passat molt més agradable la nit. Així que moltes gràcies, Imma. I encara ens donarà temps, oi, Òscar, de fer una sessió més amb l'Imma aquesta temporada?
0: Sí, encara es queda. Tancarem temporada d'historiadors.
1: Ens quedarem més a prop i amb un tema molt polèmic.
0: Sí, un tema que avui en dia fins i tot podríem dir que continua sent fins a cert punt
1: polèmic
0: i d'actualitat.
2: Ah, doncs mira, escolta.
0: Parlarem dintre d'unes parell tres de setmana.
2: Ah, exactament. Doncs moltes gràcies, Imma, Òscar, i fins ben aviat.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.

Qui no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison? Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

economia. Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès-danès, anglès-britànic, italià, irlandès, l'anglès del Bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: A la darrera pel·lícula en què apareix Streep, l'actriu interpreta una dona que, després d'heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?
3: Bueno, tiende a desafinar.
2: Desafinar.
3: Un pelín.
2: Si le perdona sus excentricidades, descubrirá que es muy generosa.
4: Esta señora es un ejemplo de valentía y por esa razón la adoramos.
2: Bravo, palomita.
1: Oh, las críticas son magníficas.
2: Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
0: Però aquest any, l'actriu ha copsat l'actualitat de moltes maneres. Com per exemple, arran del seu discurs als Golden Globes 2017, en què va rebre el premi honorífic a la seva carrera professional de la mà de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood.
5: You and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners, and the press.
0: El seu discurs va destacar que els presents a la gala formaven part del sector més denigrat de la societat nord-americana. Hollywood, estrangers i premsa. Defensava que Hollywood, degut als orígens dels seus protagonistes, n'estava ple d'estrangers i de gent de classes marginals. I si els feien fora, només quedaria el futbol americà i les arts marcials mixtes, que no són arts. Tot plegat per assenyalar la seva preocupació pel fet que una persona amb els valors que defensa Donald Trump hagi arribat a ocupar el càrrec de president dels Estats Units. I aquesta dada sí que no pertany a la ficció.

0: Here I go again. My mind, how can I resist you?
1: Onda Cero Cataluña.
2: La PB y en digital. Gracias.
3: Las 5, las 4 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas noches. Las tormentas y la ola de calor han obligado a alterar las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En este momento estamos a la espera porque el discurso del presidente, que estaba previsto para las 4 menos cuarto hora española, se ha visto suspendido por el momento. En Washington las autoridades han evacuado el National Mall y estamos a la espera, aunque Trump le ha restado importancia. Ha publicado en sus redes sociales que dará su discurso pase lo que pase, sin importar la hora a la que se pueda. De momento no ha sido posible hacerlo. El Papa León XIV ha viajado a Lampedusa, la principal puerta de entrada de migrantes a Europa por el Mediterráneo. Desde allí ha reclamado una mayor acogida y ha recordado a Europa su responsabilidad en la protección de quienes huyen de sus países. Además, aprovechando precisamente el aniversario de la independencia de Estados Unidos, el primer papa estadounidense ha lanzado un mensaje a su país natal, defendiendo que proteger la vida también implica acoger y asistir a los inmigrantes.
5: Fue la firme determinación de alcanzar la noble visión de los fundadores de la nación lo que convirtió a Estados Unidos en un símbolo de libertad al abrir sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes y permitirles, tanto a ellos como a sus hijos, desempeñar un papel en la configuración del futuro del país.
3: En Venezuela, 10 días después del doble terremoto, la situación sigue siendo devastadora. El miedo sigue muy presente y algunas estructuras que todavía corren peligro. En Caracas, por ejemplo, parte del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo se ha venido abajo por los daños acumulados. El último balance oficial eleva a 2.954 los muertos. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes entre las ruinas. Corresponsal en Venezuela, Gabriela González.
6: Ya son 10 días del doble terremoto que afectó a Venezuela y la dinámica comienza a cambiar. Las montañas de escombros son cada vez mayores. En Caracas, donde 69 personas perdieron la vida tras el colapso de al menos 3 edificios, se sigue ya con la recuperación de cuerpos, mientras que en la zona cero, en La Guaira, los grupos de rescate siguen en su carrera contrarreloj para encontrar esos milagros, como le llaman, y lograr conseguir sobrevivientes entre los escombros. Son casi 900 edificios con daños y casi 200 colapsaron completamente. Sin embargo, los familiares aún se aferran a la esperanza.
3: Y de Venezuela volvemos a España porque estamos muy pendientes también del incendio de la Bisbal de Empordà, en Girona, donde se han quemado más de 2.600 hectáreas. En este momento se da por estabilizado, pero los bomberos siguen trabajando porque la situación podría complicarse por la ola de calor que llega hoy precisamente a España. Calor que anima los baños en los espacios abiertos y las cosas no han empezado bien tampoco en ese aspecto. El arranque estival de este 2026 nos deja cifras de récord en muertes por ahogamientos. Son 92 en España en junio y el verano solo ha hecho que comenzar. María Martínez tiene los datos.
7: Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de ahogamientos en el mes de junio. 21 personas perdieron la vida en el agua. A esta le sigue Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la Federación de Salvamento, alerta sobre el preocupante incremento de los incidentes, especialmente en los menores de edad.
8: Nos llama mucho la atención el dato de los menores, ya que hemos registrado 16 fallecimientos en lo que va del mes de junio. 9 de ellos serán en piscina, cuando lo normal es que en los espacios acuáticos naturales las playas sean las que concentra el mayor número de casos.
7: En lo que llevamos de año, el número de personas ahogadas asciende a 207. La Federación incide en que muchos de los ahogamientos se podrían haber evitado, por lo que hace un llamamiento para que la ciudadanía no sobrevalore sus capacidades en el agua.
3: Y les contamos además que una familia ha sido detenida en Valencia, por sustraer 1 millón de euros a 81 víctimas por medio de estafas piramidales. La Guardia Civil ha echado el guante a 4 de sus miembros e investiga a otras 4 personas. Clara Collado tiene los detalles.
9: Los detenidos son 2 hombres y 2 mujeres y los 4 son presuntos autores de 84 delitos, 81 de ellos de estafa, 1 de blanqueo de capitales, 1 de falsificación de documentos y otro por pertenencia a grupo criminal. Todos eran miembros de la misma familia y estaban asentados en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet. Consiguieron estafar a 700 personas a través de una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios y consiguieron robar hasta 1 millón de euros. La portavoz de la Guardia Civil, Marta López, explica cómo actuaban.
10: Además de manipular una web con falsos rendimientos,
1: se aseguraban de engañar a sus víctimas por medio de abusos de confianza y recurriendo a círculos familiares y de amistades.
9: La Guardia Civil ha bloqueado 235.000 euros de una cuenta bancaria bajo la titularidad de los detenidos y propiedades por valor de casi 1.300.000 euros.
3: Es todo, volvemos con más noticias a las 6, serán las 5 en Canarias. Escuchan ahora Quinótico, el programa de cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
10: Síguenos por internet en OndaCero.es.
11: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
12: I ara, com cada dimecres anem al cinema, avui ens convida a crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia. No t'ha agradat això de pagar-nos les crispetes?
13: No, perquè...
12: No, perquè...
13: Millor una beguda, no?
12: Oh, bueno, també.
13: Un vici català.
12: Mira, a aquesta hora, sí, potser unes crispetes a aquesta hora no venen de gust. Vinga, que avui parlem d'un tema molt interessant. El proper 12 d'agost tenim una cita, tots.
13: Tots?
12: Bueno, no, potser algú no s'entara tan cara, però tenim un eclipse.
13: Tenim un eclipse total de sol.
12: Total. Ja que et tenim aquí, et pregunto, on ens hem de col·locar per veure-ho bé?
13: Com més al sud de Catalunya, millor.
12: Sí?
13: Al nord de València, al sud de Catalunya.
12: Ai.
13: I cap a l'hora de la posta de sol.
12: Vale.
13: Però, ull, això ho diem sempre als astrònoms, s'ha d'observar l'eclipsi amb condicions, és a dir, amb unes ulleres homologades, amb un filtre homologat. Per tant, res allò de mirar el sol directament,
12: no.
13: Que hi ha hagut molts accidents per ser poc escrupolós amb això. Per tant, observem el sol, però en condicions.
12: Jo estaré a la Costa Brava. La Costa Brava no...
13: No el veuràs sencer, però bueno...
12: Bueno, alguna cosa veurem.
13: 97-98%, no està malament.
12: Bueno...
13: No, però ja que t'hi poses,
12: ja, però...
13: intentes veure el sencer.
12: Sí, ja, però no m'enganxa per Terres de l'Ebre.
13: Però que no es preocupin els nostres oients, ja ho avanço ara. L'any que ve n'hi haurà una altra.
12: Ah, sí?
13: Sí.
12: Ah.
13: I el 2028, em sembla que és, hi haurà una altra que no serà total, serà anular, que es diu, diguem, parcial, diguem.
12: Uh-huh.
13: I també valdrà la pena. Per tant, en 3 anys tindrem 3 eclipsis. I el d'any que ve serà molt millor que el d'aquest any, perquè aquest any, com el fenomen tindrà lloc quan el sol s'està ponent, s'estarà molt baixet i les condicions de visibilitat no són tan bones. I a més, durarà menys que el de l'any que ve, que el de l'any que ve diuen l'eclipsi del segle. Doncs, bueno, si no el podem veure ara, esperem l'any que ve, que també serà cap a l'agost.
12: Crec que en parlarem més endavant, però jo pensava que passava més entre un eclipsi i un altre, però bueno, crec que en parlarem, no?
13: Després en parlem.
12: Després en parlem. Doncs aprofitant aquest eclipse del dia 12 de juny, avui parlem d'eclipses, al cinema.
13: Doncs sí, al cinema i a la ficció en general.
12: A veure si estan ben representats o no.
13: Pues ja podem dir que no.
12: Ostres, abans d'entrar en matèria, què és un eclipse?
13: Un eclipse és, bueno, l'eclipse total de solar, total, és la interposició de la Lluna. La Lluna, hi ha tres coses, és un ball còsmic, molt
12: és maco, ball, és maco.
13: Que és curiós que coincideixi que la Lluna es posi davant del Sol i el tapi completament, amb la qual cosa el que veiem és un Sol enfosquit.
12: Sí, sí.
13: No? I la gràcia d'això és que la Lluna és molt més petita que el Sol. El Sol és molt més gran, però resulta que el Sol està molt lluny.
12: Per distància.
13: I com està molt lluny, i donada aquesta coincidència còsmica, doncs resulta que la Lluna tapa completament el disc solar. O sigui, la Lluna, perquè ens fem una idea, si tu agafes un llapis, la Lluna sí que la podem observar sense
12: ulleres,
13: protecció.
12: Sí.
13: O sigui, el Sol no, recordem. Doncs tu agafes un llapis, el poses al final dels teus dits, tapes un ull, i encara que sigui lluna plena, la tapes amb la mida que té el llapis. El diàmetre angular de la Lluna és mig grau en termes astronòmics. Doncs, ostres, la Lluna, quan està molt a prop de l'horitzó, sembla molt gran. Doncs no. No sempre té la mateixa mida. Bueno, a vegades està més a prop o més lluny, però bueno, bàsicament, amb un llapis, és un experiment que podem fer quan hi hagi lluna plena, la tapem completament. Doncs bé, resulta que és molt petita, però està molt a prop de la Terra, el Sol és molt més gran i està més lluny, i resulta que per una connexió d'aquestes còsmiques, una coincidència còsmica, la Lluna tapa completament, quan es produeix un eclipsi, és que la Lluna tapa completament el disc solar, amb el qual tenim una nit durant el dia, el qual és un fenomen espectacular. S'ha de veure.
12: S'ha de veure, l'hem de gaudir.
13: I és gratuït.
12: Exacte, que no totes les coses a la vida són gratis.
13: Exactament.
12: Doncs aquesta sí, 12 d'agost ho podrem veure. Vinga, va, anem a repassar la presència dels eclipsis solars a la ficció. Quin va ser el primer eclipse cinematogràfic?
13: Doncs el va portar a terme el pioner del cinema, el gran Georges Méliès, el director francès, en una pel·lícula que es diu L'eclipsi de sol en la lluna plena, 1907, si fa gairebé 120 anys, amb aquella imaginació que tenia el Méliès, que és capaç d'enviar

0: algú a la lluna i fer qualsevol cosa, doncs imagina un eclipsi, que és una cosa molt curiosa. Hi ha un, o sigui, la representació que ell fa del sol és com un senyor gran, no, que està allà ben posat, i una lluna que té cara de noi. Normalment la lluna sempre s'ha representat mitològicament com una senyora,
1: o
0: com
1: una,
0: però Méliès subverteix tot i posa aquesta lluna que es va acostant cap al sol, o sigui, la cara de del senyor i la cara del vellet, que és el sol, s'estan allà una estona, més que un encontre és un festeig. Jo sempre he volgut veure que és un festeig entre la lluna i el sol. I cap dels dos queda gaire content d'aquest festeig. O sigui, el Méliès juga amb això, és que és brutal. La pel·lícula l'heu de veure perquè és de lliure distribució i han passat els dies de caducitat d'aquesta pel·lícula. I és molt maco com ell imagina aquest eclipsi. I ja posa algunes de les coses que els seus descendents en l'àmbit cinematogràfic, els directors, guionistes i tals, fiquen la pota. O sigui, fa una lluna que es mou a la velocitat que un vol. Perquè per què has de subvertir l'argument, o canviar l'argument, perquè l'efecte real duri el que duri? No, tu poses la lluna que vagi a la velocitat que vulgui. Després posa una lluna que, si l'estàs veient, vol dir que és lluna plena.
1: Sí.
0: I normalment, quan hi ha un eclipsi, la lluna sempre és nova, no la veus.
1: Ah.
0: Perquè si la veiessis,
1: no,
0: podria tapar el sol, però no seria el que estem veient. No? Per tant, quan sempre hi ha un eclipsi de sol, la lluna és lluna nova, no la veiem. I no veiem el disc negre acostant-se cap al sol per tapar-lo. No, veiem quan ja l'està tapant.
1: Clar.
0: O sigui, són aquests dos efectes que el mateix Méliès, bueno, ell és un mestre del cinema que s'està desenvolupant. Ell és un dels grans, que fa moltes aportacions, o és el pioner del cinema, i s'ho imagina d'aquesta manera. Doncs aquesta idea de fer moure la lluna, el que tu vols, fer-la de que sigui una lluna nova, etcètera, doncs és el que després els seus seguidors, s'ho passen pel forro. Perquè què és el que importa en una pel·lícula que té un eclipsi? L'eclipsi, que quedi maco, però que doni lloc a l'argument. I si has de tenir allà un protagonista que ha d'estar parlant 10 minuts o 15 minuts mentre es produeix l'eclipsi, que és el moment clau de la pel·lícula, és igual, tu passes pel forro que l'eclipsi duri el que hagi de durar. No? Per tant, podem dir que els guionistes són poc curosos amb aquesta representació d'aquest efecte, que buscant en una web que hi ha sobre eclipsis de pel·lícules, vaig trobar amb un treball que vaig fer fa uns anys, que s'havien fet al voltant, no dic que no hi hagi més, de 200 pel·lícules que incorporen un eclipsi, bé com a element de la pel·lícula, o bé com un efecte secundari de la pel·lícula.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: 200 pel·lis amb eclipsis. Per tant, és que és un fenomen molt conegut. Els eclipsis es coneixen des de la història de la humanitat. Moltes civilitzacions van intentar preveure'ls, veure per què es formaven, etc. Per tant, és un fenomen natural que coneixem bastant bé. Avui en dia els astrònoms sabem precisament l'hora, el dia, el lloc i quan es produirà. No? Per tant, això és el gran avenç de la ciència, que ens permet fer pronòstics d'aquest tipus. Per tant, això en el món del cinema, que ja sabem que és subvertir la nostra realitat, no? fent-se pensar en coses que no són, efectivament al cinema s'ho passen pel forro olímpicament i fan els eclipsis, el que jo dic, eclipsis de nyigui-nyogui, eclipsis de pega.
1: Home, no? És que clar, tenint a l'abast tota la informació, no sé per què fan això bueno, perquè quedi maco, ja m'ho hem dit. Però
0: això dic jo, per què no ho fan bé? Per què no emmotllen
1: altres fenòmens, no sé.
0: Per què no adapten l'argument al fenomen natural i no al revés, adaptar el fenomen natural a l'argument, no? Pues no hi ha manera.
1: D'aquestes 200 pel·lícules i sèries, hi ha alguna que diguis, ho fa bé?
0: Doncs la pel·lícula reina, que és la reina del mal ús d'un eclipsi, que és fonamental, la pel·lícula és Apocalipto, la gran pel·lícula del
1: aquesta és la pitjor de la pitjor.
0: Bueno, és que ja posa totes aquestes coses que he dit, que ja el Méliès ja intuïa, ja posava en aquest film mut antic, és el que després tots els seguidors, tots els guionistes i directors que han posat eclipsis al cinema, han seguit. I en aquesta pel·lícula, és una pel·lícula, bueno, és una pel·lícula també clau, no? I molt interessant, no? Hi ha un xoc de civilitzacions, sembla que són els inques, em sembla que són, maies o inques, sempre em lio, bueno, unes civilitzacions precolombines que tenen una batalla entre elles i guanyen uns, són més forts, i fan sacrificis als seus déus. Aquestes civilitzacions precolombines, els déus, eren els elements que estaven en el cel,
1: astres,
0: sobretot,
1: no?
0: Sobretot el déu Sol, no? I fan una ofrena per haver guanyat amb els que han guanyat la batalla, no? Hi ha una escena que és brutal, que dura com 4 o 5 minuts, no? En què hi ha un sacrifici d'aquest al seu déu Sol, d'acord? I arriba un moment en què el sol es comença a enfosquir. Val, això dura, evidentment, el que el guionista vol. Perquè l'escena és dramàtica, no l'has de fer durar, perquè això no pot ser els 3 minuts en mitjana que dura un eclipsi, 2-3 minuts, no? L'has de fer allargar. I primer, veus primer una lluna, una cosa negra que s'acosta, i ja hem dit que no, la lluna no es veu fins que és lluna nova, eh? I, per tant, no es veu, i per tant, fins que no tapa el sol, que es veu la seva ombra sobre el sol, que està tapant la llum del sol, és quan comença realment l'eclipsi. Bueno, doncs ja veu la lluna que té una velocitat, i quan se tapa completament el sol, que és l'eclipsi total solar, s'està allà l'estona que l'argument requereix. No? Bueno. Lo qual dius, bueno, molt bé, d'acord, vale, però no és així,
1: ja
0: com és un eclipsi.
1: Ja passat.
0: Què costava posar un eclipsi normal? Doncs no, que igual no hi havia temps per l'argument, perquè el poderós el sacerdot que estava fent l'ofrena per obrir el cor i donar aquesta ofrena al Déu Sol, quan veu allò, diu, ei, potser el sol ja en té prou. En la mitologia d'aquests pobles precolombins es creia que l'eclipsi es produïa per una lluita que hi havia mitològica o entre déus, entre el sol i les forces del mal. I, per tant, en aquell moment el sol és quan necessitava més aliment. I la manera de donar-li aliment, ajudar-lo a vèncer les forces del mal, era sacrificar...
1: Aquests sacrificis. El que passava per allà,
0: no? I diu, aturem-se perquè el nostre déu sol ja en té prou, no? Llavors s'acaba l'eclipsi i ell queda com un senyor, com el que és, el gran sumo sacerdot, i s'acaba aquí, no? Per tant, aquí ja... Després hi ha una altra cosa, que quan hi ha un eclipsi de sol es tapa completament la superfície solar, però hi ha una part del sol que no veiem normalment, perquè el sol està emetent molta llum i molta radiació cap a tot arreu, en particular a la Terra, per això tenim aquestes calors. Això ho tenim sempre. Això és l'efecte que té el sol sobre la Terra. I quan es tapa completament el disc solar, hi ha una part del sol que no es veu normalment, que s'anomena la corona solar. La corona solar podria ser com l'atmosfera del sol. Fa un milió de quilòmetres, una cosa molt, molt, molt gran, però molt tènua, molt, amb poca lluminositat, i està a una temperatura de milions de graus. I no es veu, però només quan tapes el focus de llum, que és el disc solar, aquesta corona solar es veu, que és una cosa que aprofiten els astrònoms per estudiar. Tenen altres instruments, però precisament quan hi ha un eclipsi s'estudia la corona solar, no? Per veure quin comportament té, quin contingut de què està feta, etc. No? I això és el que en aquesta pel·lícula no es veu.
1: Tapen totalment.
0: Però si el maco és la corona solar.
1: Clar, és que, imatge típica que tenim.
0: La imatge aquesta típica com d'una difuminació que hi ha al voltant del sol. Això s'anomena corona solar, i en aquesta pel·lícula tampoc s'ho van saltar pel forro. Dius, però... I espera't, dius, encara hi ha més errors? Doncs sí. La nit en què alliberen aquests presoners que estaven a punt de ser sacrificats al Déu Sol, alguns s'escapen, i a la nit, perquè es vegi que estan per la selva, posen una lluna plena.
1: I tampoc...
0: Llavors que, no em dic que la crisi la respondeix quan hi ha la lluna nova que no es veu. No pot ser que a la nit hi hagi lluna plena, perquè els cicles lunars són que entre lluna nova i lluna plena hi ha 14 dies. El cicle lunar dura uns 28, al voltant de 28 dies, que de 28 dies repeteixen les fases de la lluna, no? Però no pot ser que la mateixa nit de l'eclipsi, que tens una lluna nova, hi hagi una lluna plena, que és una cosa que també els agrada molt als del cinema, perquè, clar, si poses una lluna per què la poses en una pel·lícula? Per declarar-te la teva parella, per fer una imatge majestuosa del cel i tal, i per sempre ha d'haver una lluna plena. Tinc un treball publicat que es diu "Per què sempre la lluna és plena als films?", que és una cosa per justificar.
1: Pobre la resta de llunes, també són...
0: Però si aquell dia hi ha hagut un eclipsi, és impossible que a la nit hi hagi una lluna plena. Doncs Apocalipto, una altra ficada de pota. Per tant, és una pel·lícula molt bona, molt interessant, si no l'heu vista ja feu tard, però que des del punt de vista de la descripció d'un eclipsi és bastant dolenta.
1: Sí, perquè és del 2006, que ja és això, ja teníem tota la informació sobre els eclipsis, que no és...
0: Ja ho sabem,
1: Fa segles, sí. Anem amb aquest conte breu, a l'eclipse.
0: Sí, perquè una altra de les coses també que es critica de la pel·lícula és que, clar, aquestes civilitzacions precolombines coneixien molt bé els cels. De fet, els seus éssers estaven al cel i ells, les collites i tot el treball que feien quotidià estava basat en els cicles astronòmics, no? Per tant, coneixien molt bé el cel. Hi havia els astrònoms, que no eren astrònoms, ben bé, eren sacerdots, diguem, que tenien un coneixement molt avançat de l'astronomia, i a base d'observar els cicles astronòmics, van ser capaços de fer uns còdecs, unes llistes d'eclipsis que s'havien produït i eclipsis que es produirien. Per tant, ells no sabien la física, l'astronomia que tenim avui, però eren molt observadors, i a base de recollir informació i donar-li una mica al cervell, cosa que no fem últimament, podien preveure els eclipsis. Per tant, per ells, que hi hagués un eclipsi, era una cosa de lo més normal. Per tant, sobta una mica

0: Mai. Hi ha un relat que té a veure amb això, que es diu l'Eclipse, on hi ha un frare de l'època colonial espanyola que és perseguit pel bosc per una tribu indígena precolombina, no? I l'atrapen. No? Uh-huh. I el frare, que és bastant llest, diu, ja veuràs, jo sé que avui s'ha de produir un eclipsi. Per tant, els diré, escolta'm, si no em deixeu anar, el Déu Sol s'enfadarà i s'enfosquirà.
1: I què?
0: Vale? I a la mitja plana, sento la imatge, escriu l'autor, diu, el cor sangonós del frare, mentre li treien el cor sangnant d'aquest frare, ell anava meditant. Carai, amb aquests
1: funcionat indígenes. La meva tàctica.
0: Per què? Perquè ells sabien, i a més d'allò va explicant, que estaven recitant els eclipsis futurs, perquè ells tenien un coneixement dels eclipsis astronòmics bastant millor que el que podia tenir un europeu d'aquella època. No? Per tant, eren molt coneixedors. I per tant, canta una mica que et diuen, jo els enganyo, per tant, atenció, si ens agafa alguna tribu d'aquestes,
1: no,
0: i tu dius, no et preocupis, que jo els enganyo. Dic, si en Mateu el sol s'enfosquirà, aneu en compte, perquè ells eren molt més intel·ligents en quant al cas de l'observació astronòmica i la predicció d'eclipsi.
1: Més d'un cop he vist aquesta tàctica en sèries o en pel·lícules, d'amenaçar...
0: I de fet és real. I el mateix Colón, el cinquè viatge que fa, el 1500 i alguna cosa, queda allà barat en unes illes abans d'arribar al nou continent, a l'Amèrica, no? Com té problemes d'avituallament, no té els seus mariners els té amotinats, té tot un problema de menjar i tal, i la tribu que els acolleix no li volen donar ajuda, no? Uh-huh. I es diu, ostres, es veu que Colom viatjava, com era un tipus intel·ligent, viatjava amb un llibre d'astronomia, on estaven descrits. Al segle XVI, diguem, el coneixement de l'astronomia era bastant ja avançat, I hi havia algun autor, com Regiomontano, que era un astrònom de l'època de l'Alemany, que ja havia escrit els propers eclipses que es podien. I resulta que ell, mirant el seu llibre, que el portava en un llibre de capçalera, imagina, hi ha gent que llegeix no sé què, i el Colom portava un llibre d'astronomia per viatjar per aquests mons desconeguts. I veu que aquells dies s'ha de produir un eclipsi no de sol, de lluna, que és una altra de les posicions que poden tenir el sol, la lluna i la Terra, en la qual el que s'interposa entre el sol, en aquest cas, i la lluna és la Terra. No? I ell sap que hi haurà un eclipsi de lluna i els amenaça, diu, si no m'ajudeu, aquesta nit la lluna agafarà un to vermellós, no? Si heu vist les llunes vermelloses, són eclipsis de lluna, no? I pensant que aquella tribu li faran cas i diran, bueno, pues resulta que en aquest cas li va funcionar la treta aquesta, l'ardita aquest que va tenir, i va aconseguir que l'ajudessin, perquè efectivament aquella mateixa nit va haver un eclipsi bastant espectacular de lluna, i com ell l'havia previst abans que es produís, i resulta que aquesta civilització... precolombina, igual no tenia els coneixements que podien tenir el continent, els ateques o els maies, doncs li va funcionar. Per tant, és un truc bastant utilitzat.
1: Bueno, mira, no el feu servir per si de cas.
0: Sí.
1: Ara ens ficarem en un embolic perquè ens fiquem amb Tintín.
0: Sí, ho sento pels tintinòfils.
1: Per això et dic,
0: Però hi ha dels pocs errors que tenen els còmics del Tintín.
1: Un és aquest,
0: no? Un és aquest, el...
1: Escoltem el tros.
0: Sí, escoltem el tros,
1: venga.
2: Oh, tú, sol poderoso, no escuches las invocaciones de tu hijo y demuestra a todos los presentes que no deseas nuestra muerte.
3: Silencio, perro. ¿Con qué derecho te atreves a dirigirte al sol?
2: Oh, sublime Pachacamac, si no te agrada este sacrificio, esconde ante todos tu rostro brillante.
4: Pobrecito, se ha vuelto loco. 1,000,000,000 de rayos y centellas, ¿qué ocurre aquí? ¡Un eclipse! ¡Un eclipse!
5: No tiene por qué asustarse, capitán. No es más que un eclipse. Eso es todo.
3: Perdónanos, extranjero, te lo suplico. Haz que el sol luzca de nuevo. Te concederé lo que quieras.
2: Está bien, pero pon fin a los tormentos de los 7 sabios de mi país que están bajo tu influencia y poder. Ellos vinieron aquí únicamente para dar a conocer al mundo entero vuestras tradiciones seculares y la riqueza de vuestra civilización.
3: Sea, yo no tengo más que una palabra, extranjero.
2: ¡Oh, sol, poderoso astro del día! ¡Yo te conjuro! ¡Sé clemente! ¡Ten piedad de tus hijos y dales tu luz!
3: ¡Válgame, Pachacamac! ¡El sol le obedece!

0: ¡Que sean libertados ahora mismo!
1: ¡El periódico, capitán! ¡Lo comprende ahora!
2: A Tintín sí que li va funcionar, també, no?
3: Sí, és el Temple del Sol, una de les famoses aventures en què el capità Haddock, ell mateix i el professor Torres Sol estan a punt de ser sacrificats al Déu Sol,
2: sí,
3: no? Per part d'una tribu que està allà amagada. En aquest cas són inques, en el cas de l'Apocalipto eren maies, però bueno, era una tribu també precolombina que tenia un coneixement astronòmic molt important, i aquí es veu que el Tintín va trobar en una de les seves butxaques del subabric, va trobar un retall de diari que posava que havia d'haver un eclipsi els dies aquell que el van capturar, justament el dia que estava, i a les 2 de la tarda, que és quan estava ja a punt de ser sacrificats al Déu Sol. No? Llavors, els diu això, que si no em deixeu... I aquí també suposo que és una interpretació d'aquesta anècdota del Colón, que és la real, sí. Doncs el deixen aprofitar i dibuixen el còmic, això és la versió cinematogràfica de les aventures d'en Tintín, dibuixen el còmic com és un eclipsi de sol. Però atenció, l'Hergé, que era tan rigorós en fer les descripcions i dibuixar les coses com realment era, aquí es va equivocar. I va ser un nen, un lector del Tintín, que li va dir: senyor Hergé, s'ha equivocat. Però de què l'he equivocat? Diu: és que vostè ha dibuixat com és un eclipsi a l'hemisferi nord, on la lluna entra per la dreta i va tapant el sol cap a l'esquerra. No? Diu: però l'aventura passa al Perú.
2: Ah.
3: I el Perú és l'hemisferi sud. Per tant, allà s'hauria de veure l'eclipsi com és l'hemisferi sud. I resulta que l'hemisferi sud, donat que si estem a l'hemisferi sud veiem les coses com les veiem a l'hemisferi nord, però en un sentit diferent, diguem, els eclipsis van al revés de l'hemisferi nord. Per tant, la imatge de l'àlbum és incorrecta, és un eclipsi dibuixat en consonància amb el que seria l'hemisferi sud, i està passant a l'hemisferi sud. Per tant, ficar a pota que ningú ha corregit. Per tant, els descendents de l'Hergé haurien d'estar una mica al cas i simplement canviar la imatge i començar la lluna que entri pel costat contrari. Però bueno,
2: m'agradaria saber on està aquest nen.
3: Exactament.
2: La NASA, eh?
3: No l'he seguit, la història, però ni sé si és famós o no, però és una cosa curiosa. No?
2: Ens estem quedant sense temps, així que anem al resum. Què no hauríem, si ara ens posem a fer una pel·lícula, què és el que, sobre eclipses, què és el que no hauríem de fer o què és el que sí que hauríem de fer?
3: Bueno, primer és la durada de l'eclipsi. La durada no pot dependre de l'argument de la pel·lícula. Dura el que dura. Un eclipsi, la màxima duració d'un eclipsi total de sol, o sigui que la lluna s'interposa directament al disc solar i la tapa completament, dura aproximadament uns 7 minuts. Això és el cas extrem, però normalment duren entre 2 i 3 minuts.
2: Tot el procés, des que comença a tapar el sol fins que marxa.
3: Uns 7 minuts. Però en realitat duren entre 2 i... com a molt 3 minuts, no dura més. No? Per tant, no esperem quan veiem...
2: Calculem això.
3: Vale? Per tant, tenir en compte la durada que no depengui de l'argument de la pel·lícula, que depengui realment de l'event astronòmic.
2: De la realitat.
3: Sí, després, que la lluna no s'ha de veure, és lluna nova. No la veus fins que comença a entrar en el disc solar, per tant, fins que quan comença a tapar el disc solar. Per tant, no pots veure una bola negra que
2: s'aproxima.
3: No, això no existeix. No. Sí que existeix, però no la veiem. Vale?
2: Vale.
3: Després, que a la nit, sisplau, res de llunes plenes si el migdia hi ha hagut...
2: Traieu la llanterna si voleu llum i punt.
3: No us deixeu la corona solar. O sigui, si tu vols fer un eclipsi com toca, la corona solar, quan el disc solar està completament tapat, s'ha de veure, que és aquesta atmosfera, aquestes coses que es veuen més enllà de la superfície solar. I després, una cosa que en una pel·lícula ho tractaven bastant malament, és la temperatura. Clar, si tapes el sol al migdia, hi ha una baixada considerable temperatura. Sí. No molts graus, però suficient perquè no dius: ostres, quina calor que feia, i ara sembla que tinc una mica més de fresca. No? Hi ha una pel·lícula que es diu 1280 Almas, una pel·lícula colonial francesa amb el Philippe Noiret, una pel·lícula també molt interessant, està molt bé, on hi ha un eclipsi i com baixa tant la temperatura, segons el guionista de la pel·lícula, han d'anar a fer foc per escalfar-se, estan a l'Àfrica. En el moment que,
2: tampoc és això, eh?
3: Tampoc és això, perquè si has de fer una foguera, el temps que et trigues en fer la foguera ja t'ha passat l'eclipsi. Per tant, la temperatura baixa, sí, però no tant com moltes d'aquestes pel·lícules. Per tant, atenció amb els eclipsis. El més fàcil que és, tu agafes una bona càmera, filmes el teu eclipsi,
2: ja està,
3: i el poses en el tros de pel·lícula que et convingui, fas servir el tros d'eclipsi que vulguis, però no el facis durar o no el facis fer d'una manera que realment no és. La natura és molt més interessant moltes vegades que la ficció.
2: I si ho feu, aquí ho explicarem, no? Com a bon exemple de com s'interpreta un eclipsi al cinema. Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, aquesta és la darrera secció de la temporada. M'has dit que portem 50.
3: Sí, si no he comptat malament, 50.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: I espero que en quedin moltes més. Que vagi molt bé, que passis un molt bon estiu.
3: Molt bon estiu també per vosaltres.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
6: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
5: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
6: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
5: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
6: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
5: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
6: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Les millors entrevistes de La Ciutat.
2: Barcelona és aquests dies la capital mundial de l'arquitectura. La ciutat acull al llarg d'aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026. És la cita més important del sector i reuneix més de 10.000 professionals d'arreu del món per debatre com hem de construir les ciutats del futur.
5: Durant aquests dies s'han escoltat idees que conviden a repensar completament l'arquitectura, des de considerar els edificis com a refugis davant la crisi climàtica fins a defensar que cal deixar de situar l'ésser humà al centre del disseny i començar a pensar també en l'impacte sobre la resta del planeta. Un dels grans protagonistes del Congrés ha estat el formigó. Els experts han recordat que la producció del ciment genera prop del 8% de les emissions mundials de CO2 i que cada europeu desaprofita uns 450 quilos d'aquest material cada any. Per això, la reutilització dels edificis i dels materials s'ha convertit en una de les grans línies de debat i un dels grans reptes. I precisament aquesta idea de reutilitzar també s'ha escenificat fora dels auditoris. Les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, símbol del passat industrial de l'àrea metropolitana, s'han convertit aquests dies en un espai de reflexió sobre el futur de les ciutats i sobre com el patrimoni existent pot tenir una nova vida.
2: Guim Costa, director del Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026. Què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
2: Com diem, Barcelona és durant aquests dies la capital mundial de l'arquitectura. Què significa per a una ciutat com la nostra acollir un congrés d'aquesta magnitud?
7: Doncs mira, tenim aquí ara a prop d'entre 8.000 i 10.000, és una mica difícil de concretar quants, però moltíssims arquitectes de més de 130 països del món, amb la idea de que compartim experiències de tot això que heu explicat a la introducció, l'eficiència energètica, la sostenibilitat, la qüestió de la contaminació del formigó, totes aquestes qüestions s'estan posant a debat i és molt maco veure com s'enriqueix el coneixement a partir de la transferència d'informació entre gent que ve d'Àsia, d'Àfrica, dels països europeus, i està sent tot un èxit. Com dèieu, hi ha tres seus, una són les tres xemeneies, l'altre és el Centre de Convencions Internacional i l'altre és el The Hub. El The Hub és l'espai on està molt més obert a la ciutadania, on les membres seccions de la UIA ensenyen la seva arquitectura, juntament amb l'exposició Seny i Rauxa. El CCIB és on passa, diguem, l'eix principal del Congrés, on hi ha sessions amb 8 escenaris diferents en paral·lel, amb arquitectes molt interessants de tot el món. I a les tres xemeneies és quan a la tarda, d'una manera més relaxada, i amb vistes al mar i amb la brisa marina de la tarda, es va reflexionar sobre el que s'ha treballat al llarg del dia. Per tant, molt interessant estar fent aquest congrés.
5: Guim, el fet que es reuneixin arquitectes d'arreu del món, de desenes de països, és una gran ocasió de conèixer també diferents maneres de veure l'arquitectura i també l'urbanisme, no?
7: Totalment, totalment. Mira, ara aquest matí hi havia la Marina Tabassum, que és una arquitecta de Bangladesh, que ens explicava com ells afrontaven la qüestió del seu clima, que és un clima molt tropical, i la qüestió de les grans flots, les grans inundacions que tenen bastant sovint. I, precisament, una de les preguntes que ha sortit és com podem traslladar, diguem-ne, el que des de Bangladesh estan estudiant i treballant a la resta del món. I és una qüestió que els arquitectes adoptem aquesta actitud de que ens sapiguem adaptar a l'entorn. I aquesta és de les qüestions boniques de trobar-nos, perquè quan parlem de les cases passives o quan parlem d'adaptar-nos a l'entorn, evidentment és molt diferent adaptar-nos a l'entorn a Barcelona que adaptar-nos a l'entorn a Bangladesh o adaptar-nos a l'entorn a Perú. Per tant, aquests moments de trobada és interessant perquè parlem, més enllà de solucions concretes, d'una mica com des de l'arquitectura i l'urbanisme s'ha d'afrontar aquest entendre's amb l'entorn i saber conèixer molt bé la climatologia i la cultura del lloc per poder fer arquitectura adequada.
5: Mm-hmm. Com ens estàs explicant, segur que has tingut minuts i minuts i hores de converses amb arquitectes d'arreu del món. Eh? A mi m'agradaria saber
7: totalment,
5: en quina posició queda l'arquitectura barcelonina respecte al món, perquè sempre que parlem d'altres països, no, és que aquests estan més avançats, aquests no. En quina posició ocupa Catalunya?
7: Catalunya i Barcelona en concret, en els darrers anys, és molt capdavantera, puc dir-ho així tranquil·lament, en qüestions d'habitatge assequible. Hi ha hagut una aposta molt gran per part de l'administració pública per fer una cosa que m'agrada dir, la pregunta correcta, i que els arquitectes hem sapigut respondre aquesta pregunta de manera adequada. Ja s'estan fent molt habitatge assequible amb molta eficiència energètica, pensant molt en la sostenibilitat i pensant també molt en com la gent ha de viure els espais, fent espais adaptables a les necessitats actuals. I per tant, podem dir molt clarament que Catalunya en aquests moments està capdavantera en qüestió d'arquitectura amb habitatge assequible. I ara una mica el que falta és aquesta acció que ja està en marxa dels 50.000 habitatges, inclús dels 200.000 que es parla de la Generalitat, perquè tenim la capacitat de poder afrontar-ho. I Barcelona es caracteritza, i aquests dies ho estem notant perquè hi ha molta gent que ens ho pregunta, amb aquests projectes que l'administració pública tira endavant d'habitatge assequible.
2: És que potser un dels reptes més urgents que tenim per endavant les ciutats
7: sí.
2: és aquesta crisi de l'habitatge. Com creieu que es pot abordar aquesta qüestió sí. des del punt de vista de l'arquitectura?
7: Clar, aquí l'arquitectura necessita d'un calendari i d'un pressupost, això està clar, que és una mica el que s'està parlant ara. És veritat que en el cas concret de Catalunya, Catalunya ha passat, així en números grossos, de 6 milions, de 8 milions només en 20 anys, i per tant està clar que hi ha una necessitat d'habitatge, i també està passant que les unitats familiars cada vegada són més petites, per tant els habitatges estan ocupats cada vegada més per menys persones. Si juntem les dues coses, doncs estem en una situació d'emergència molt clara d'habitatge, i jo crec que estem en el bon camí de juntar el que deia abans, que és el calendari, el pressupost i els projectes que puguem fer des de preparar els solars urbanísticament fins a la mateixa arquitectura per construir. Està clar que segons on estiguis del món, abans us parlava de Bangladesh o també hem parlat del Perú aquest matí, són diguem-ne, també en aquest sentit les polítiques s'han d'adaptar al lloc. I torno a dir una mica el que he dit abans, està sent molt bonic veure com cada un s'explica el com des de cada lloc s'està afrontant aquest repte de l'habitatge, i és molt, molt, molt interessant i molt atractiu, sí.
5: I no sé com veuen també aquests arquitectes la qüestió climàtica, l'emergència climàtica, que sens dubte és l'altre gran repte. Com s'enfoca l'arquitectura actual davant d'aquests canvis del nostre planeta?
7: Sí, això que comentem del canvi climàtic és una cosa que està respirant-se en l'ambient, no? Estem veient com a París estan morint-se de calor, estem veient com hi ha grans inundacions, això als arquitectes ja es nota, com us deia, en l'ambient ens preocupa perquè evidentment l'arquitecte ha de respondre a aquests reptes complexes, a com ahir hi havia una conferència d'un holandès parlant de com a Holanda estan molt preocupats per la pujada del mar, perquè és un país que no té diferència d'alçada, per tant, un metre de creixement a de dos els pot treure moltíssim terreny, i per tant estan treballant ja amb vistes del 2050 per veure com es protegeixen d'aquesta pujada del mar, les onades de calor, i tot això, torno al que us deia abans, els arquitectes hem de ser

0: hàbils amb saber adaptar-nos a l'entorn, i a cada entorn té les seves solucions per les seves solucions climàtiques. Aquí a Barcelona, per exemple, amb dos exemples molt senzills i molt clars, tenim les típiques galeries de l'Eixample, que ens ajuden a regular la temperatura exterior i interior a través de la mateixa galeria i a través de les persianes, obrint i tancant o les finestres exteriors o els porxos o els balcons interiors, així regules la temperatura. I, per exemple, la famosa o coneguda coberta catalana, que és una coberta que hi ha una càmera d'aire, que el que fa és que quan aquesta càmera es calenta, l'aire passa i ventila. No? Són dues solucions tradicionals que ens ajuden molt a controlar la temperatura interior de l'edifici. I això funciona aquí i potser no funciona a Frankfurt, i a Frankfurt necessiten posar 18 centímetres d'aïllament a la façana. Vull dir amb això que l'actitud de ser eficient energèticament ha de venir de l'arquitecte que coneix l'entorn i que sap com respondre, diguem-ne, a aquestes sol·licituds de l'entorn i del clima de cada lloc.
1: Dèiem que un dels grans protagonistes d'aquest congrés està sent el formigó. Per què?
0: Sí, el formigó està, com heu dit a l'introducció molt bé, la veritat és que la introducció que heu fet ha sigut molt bona. Com dèieu, el formigó, que hi ha hagut, de la mateixa manera que el petroli als anys 70 hi havia com una eufòria, diguem-ne, energètica, amb el formigó també va passar, perquè com és moldejable el formigó i et permet fer moltes formes, et permet fer unes estructures relativament ràpides i molt resistents, hi ha hagut com un excés, diguem-ne, d'aposta pel formigó, i ara ens estem donant compte que és molt contaminant. Llavors, aturar, que són dues rodes que podríem dir paral·leles, l'optimisme energètic del petroli i l'optimisme energètic del formigó, ens estem adonant que d'un dia per l'altre, per dir alguna cosa, els últims 30 anys, hem de rectificar aquestes actituds. Llavors, en el món de la construcció, que el formigó és un element molt important, s'està veient com es fa menys contaminant, s'està pensant a veure com s'utilitza d'una altra manera, com es combina amb altres materials, com pot ser la fusta, i bueno, a poc a poc anem conscienciant entre administració pública, arquitectes i empreses, el món privat i el món de l'empresa, per veure com anem construint edificis que ens resolguin els problemes socials i els problemes d'acollir gent perquè tingui vivenda, amb els més tècnics constructius que faci que siguin més eficients i menys contaminants.
2: Mm-hmm. En aquest sentit s'ha parlat molt de la reutilització d'edificis, de materials, de sistemes constructius. Creus que és una obligació per l'arquitectura del futur, pensant en la part tan econòmica com també mediambiental?
0: Totalment que sí. O sigui, la rehabilitació és el primer pas en què, quan un arquitecte afronta, diguem-ne, la possibilitat de fer un projecte, el primer que s'ha de plantejar és si allò que té al davant és possible de rehabilitar-ho i reutilitzar-ho. És molt important pensar que la reutilització sigui possible, és molt important pensar que la rehabilitació és possible i, a partir d'aquí, plantejar-se el que s'ha de fer. Però hi ha edificis, diguem, del segle XIX i principis del XX molt ben construïts, que ben adaptats, funcionen molt bé i que és necessari que combinem les dues coses, la rehabilitació del parc existent i la construcció d'obra nova en els casos que sigui necessari. Però pensar molt en rehabilitació i en la reutilització és clau.
1: Guim, no oblidem també que aquest congrés se celebra en un any importantíssim, sobretot aquí a Barcelona, any Gaudí, sí. Any Cerdà, any de la capitalitat de l'arquitectura.
0: No,
1: per vosaltres, la combinació perfecta, no?
0: Sí, és una combinació perfecta, inclús et diré una mica massa apabullant, perquè és que coincideixin els 100 anys del Gaudí, no els 98, no, el 100,
1: sí.
0: I el 150 de Cerdà, no el 123, no, el 150, no, que tens 150 de Cerdà, 100 de Gaudí, que vam demanar ser seu del Congrés, que automàticament va fer que la UNESCO ens declarés capital mundial, on l'Ajuntament s'hi ha volcat. Realment és un any espectacular de parlar en aquests dies de congrés d'una manera molt més tècnica entre nosaltres, com us deia, amb arquitectes de tot el món, combinat amb tot un any de fer arribar a la ciutadania l'arquitectura i l'urbanisme i les solucions que es poden fer pel clima, per les miteres, tots aquests projectes que l'Ajuntament ha tirat endavant com a llegat, que fa també, que és una cosa que els arquitectes ens atrau, i mentre he estat d'allà sempre ho he volgut explicar, que hem de... que l'arquitecte no és aquesta persona llunyana, sinó que és aquesta persona que ens ha d'ajudar a adaptar el nostre habitatge actual i també que ens ha d'ajudar a explicar el com podem viure millor, com podem viure més saludablement, com podem viure més eficientment, tant per transmetre els nostres coneixements com per fer projectes que vagin en aquesta direcció. Per tant, és un any especialment important i, com us deia, a vegades em dóna la sensació de que no tenim temps de pair-ho, de tantes coses que passen.
1: Haurem d'allargar un any més, potser.
2: Anem massa de pressa.
0: Això, haurem de fer el quinquenni de la
1: vida.
2: Escolta, Guim, les persones, normalment, o la majoria de nosaltres, sempre acostumem a pensar en el futur. Suposo que els arquitectes us plantegeu com seran les ciutats del futur, no? Trasllado la pregunta, com seran les ciutats del futur? No sé si seran molt diferents a les que veiem ara.
0: Molt important el que dius. Els arquitectes, una de les coses que ens hem de plantejar és com viurem el 2030, com viurem el 2040, sobretot perquè, diguem-ne, tota la, quan construïm un edifici, aquell edifici, per explicar-ho ràpid, doncs, no sé, preveus que estarà 50 anys, no? Per això també és bastant important fer-ho bé des del principi, però aquests 50 anys els tindràs. Per tant, hem de construir cada vegada millor i més conscients de com serà el món futur, i amb això doncs, busquem estar al dia del que passarà. El que s'està veient i la meva impressió és que hem de buscar aquesta cosa que està tan en boga ara, que hem de buscar ciutats on tinguem els serveis a prop, tant els comerços que ens subministrin el menjar com els centres mèdics, com les escoles, que ens permetin anar caminant als llocs i que la vida diària sigui una vida de caminar i de tenir tot el que són les qüestions diàries resoltes en un entorn de proximitat. Això voldria dir que hauríem de tenir uns nuclis densos. Aquí a Barcelona estem molt ben posicionats, perquè és una ciutat molt densa ja per ser, per tant, que Barcelona es converteixi en una ciutat densa amb els serveis de proximitat, quasi podríem dir que ja ho tenim. Tenim biblioteques a prop, tenim molts supermercats i mercats a prop, tenim molts CAPs a prop, i que tenim bé, i crec que com a referència aquí a Barcelona sabem bastant bé el que és una ciutat de proximitat, i aquests nuclis que hem d'anar treballant, perquè també podem afegir Terrassa, podem afegir Mollerussa, podem afegir Lleida, Girona, aquests nuclis densos que estiguin ben comunicats per a una mobilitat eficient energèticament. I jo crec que aquest una mica ha de ser el futur, no? Plantejar una mobilitat que uneixi bé tots els nuclis urbans i deixar els espais intersticials entre els nuclis urbans per poder tenir espai de lleure, boscos el més naturalitzats possible, que creixin una mica a la seva manera. I si aconseguim aquesta... Hi ha una qüestió molt clau, que ara més amb lo de Rodalies ens està fotent el discurs. El que és molt important és que funcioni bé el transport públic eficient. I no només el que tenim, sinó fer-ne més, no? I que puguis anar des de Cerdanyola al Papiol amb 7 minuts, que és el que
1: hauria de parlar. Això és la base.
0: Això és la base.
1: Guim Costa, director del Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
4: En el 90 todavía existía la confianza con el protagonista, porque el trato era directo.
5: Tú podías tener un contacto más estrecho con los jugadores porque el contacto era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
4: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación duro?
6: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiere decirte que al final eso era una tendencia importada de fuera que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
7: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: Avui ens acompanyen al programa dos germans molt populars. Ells han posat fil musical a la vida de moltes persones. M'atreviria a dir que gairebé tothom en aquest país i amb una certa edat se sap cançons d'aquesta formació. He dit germans i potser algú pensa que avui hem creuat l'Atlàntic per anar a buscar Pimpinela a l'Argentina, però no, aquests són més de dos germans. Sí, de fet, en són 9. En total, tots vinculats al món de la música. Estem parlant dels Oranga i companyia, que són un emblema de Bilbao i a tots els països de parla hispana. I d'aquí a uns dies tornaran a Barcelona per vendre la seva música.
8: la plaza vacía, nada vendía el vendedor.
1: Estíbaliz Uranga, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿cómo estás, Miriam?
1: Muy bien. Iñaki Uranga, ¿qué tal? También buenos días. Encantada de que estéis aquí.
10: Hola, buenos días.
1: Estáis a puntito de volver a un teatro que es casi como vuestra casa. Cada vez que venís a Barcelona arrasáis y tenéis 2 horas cantando al público en el Gran Teatro del Liceo. Parece que aquí se hace la magia, ¿no?
9: Sí, la verdad es que con la música que tenemos y el público maravilloso de Barcelona, pues el completo.
1: De hecho, la magia se produce gracias a unas canciones que son himnos para muchos de nosotros y que en el repertorio del consorcio no pueden faltar los clásicos que los integrantes del grupo lleváis cantando desde 1967, ¿no, Iñaki?
10: Bueno, de 69.
1: 69.
10: Pero entonces yo no estaba. Uh-huh. Entonces yo todavía no estaba. Pues sí, la verdad es que el público lo que va a escuchar es un pequeño resumen, ¿no?, de todo nuestro repertorio y al que hemos llegado pues a través de los años y con la colaboración del público. Ellos nos han ido dando las claves, ¿no? Y pues eso es lo que vamos a hacer.
1: ¿Cómo es posible que unas canciones sobrevivan al paso del tiempo y además toque a tantas generaciones? Porque decía al principio que gente de cierta edad, pero que va, los más jóvenes también se saben algunas de vuestras canciones, seguro.
9: Bueno, yo creo que es que la magia está en que en la época en que nosotros cantábamos, empezábamos con estas canciones, pues el papá ponía un bonito casete en el coche, uh-huh, y todos cantábamos juntos en el coche. Totalmente. Ahora, hoy en día, eso no se puede hacer porque cada uno que se mete en un carro escucha lo que da la gana y ve lo que da la gana.
1: Me atrevería a decir que uno de los momentos en los que se cae el teatro es cuando el consorcio dice aquello de como una promesa, eres tú, eres tú.

Això és En Bones Mans, un programa que no s'atura en cap moment de l'any i que segueix al costat de l'audiència, fidel i sempre entregada, que ens segueix setmanalment. Gràcies per fer-ho. No es perdin aquest programa d'avui perquè parlarem d'aquests grills que escoltàvem fa un moment a la portada. Bé, d'aquests concretament no. Parlarem d'uns altres, uns cosins germans seus. Els hem trobat a la primera granja de grills que hi ha a Catalunya. I d'ells en surt una farina que té unes propietats boníssimes, magnífiques. Ens ho explicarà l'home que ho ha creat, això, que ens visitarà a l'estudi. Però abans de cruspir-nos els grills... Sí. Cruspir-nos els grills. I tant que sí. Ens emportarem a l'estómac l'esmorzar de la Montse Pombo, que és a la peixera al costat del tècnic. Després de matar la gana, oferirem alguns consells per cuidar la vista als mesos d'estiu. Ja saben, sorra de la platja, clor de la piscina, el sol... Tot això són ingredients perfectes per fer patir la nostra mirada. Acte seguit d'això, la nostra psicòloga de capçalera, la Carmen García Mateos, vindrà disposada a destapar els narcisistes, que són una classe de persones que tenen uns trets molt característics.

característics, molt identificables. Avui, a vostè que ens escolta, li donarem totes les pistes per no caure a les seves urpes. Estan aquí al voltant. Després, amb l'Alicia Escribano, ja saben què farem, no? Viatjar des de la ràdio sense moure'ns aquí. I, a més, fer salut. Quan sí que ens mourem, serà quan arribin Pitu Sitges, aquí a l'estudi. Ell és el nostre entrenador personal i ens ajudarà a planificar molt bé els nostres cicles al gimnàs, o bé a fora. Tampoc no faltarà la seva cita en Roger Barrull i Pérez, el nostre dietista nutricionista, que ens servirà un cafè, ara que diu, ell afirma, que aquesta beguda va a la baixa. Amb la dosi necessària de cafeïna al cos, sortirem de festa, això m'ha dit en Fran Toro, per fer la biblioteràpia d'aquest diumenge. I abans d'acabar, i després de la rauxa, el seny de la Miriam Frank amb les seves curiositats de la salut. Per tant, jo de vostès no em perdria res de tot això. Així farem el primer en bones mans d'aquest mes de juliol del 2026 i estarem aquí 2 hores a la ràdio, acompanyant, abraçant, informant, divulgant i alimentant, perquè aquesta hora és l'hora d'omplir l'estómac.

0: I l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Què tal, Montse? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert, molt bé.
0: Quina alegria tenir-te aquí un diumenge més perquè ens omplis l'estómac i perquè ens facis feliços, perquè al final l'esmorzar és un moment de felicitat extrem. No?
1: Doncs sí, és el primer dinar del dia.
0: Penso que el moment del dissabte i el diumenge, els que tenen festa, el dissabte i el diumenge no és el nostre cas. Però aquells que ho poden fer,
1: sí.
0: Oh, és el millor moment de la setmana.
1: I tant, sí.
0: Sí, sí.
1: Preparar l'esmorzar tranquil·lament.
0: La Montse els deia que és molt aplicada perquè des que li vam encarregar aquesta secció s'ho ha pres molt seriosament, s'ha preparat ja moltes receptes que té en cartera per a les properes setmanes i que vostès, si volen fer algun suggeriment, esmena
1: sí,
0: o qualsevol
1: perfecte.
0: Cosa, ens ho poden fer arribar al correu electrònic catalunya@ondacero.es i la Montse atendrà les seves peticions. Avui, la Montse, què ens porta?
1: Doncs mira, avui portem un esmorzar amb un toc gallec.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Una salutació a totes les persones d'origen gallec.
1: Gallec, sí.
0: Que ens escolten.
1: Mira, farem unes filloes, o com diem aquí, unes creps, que no és el mateix que unes pancakes,
0: sí.
1: Integrals farcides amb mató i poma, que és un esmorzar molt sacià.
0: Jo em faig el sorprès, però no me'l puc fer perquè és que hi ha un tàper aquí a la redacció que l'ha portat la Montse Pombo. És que per això els deia, estan aplicada, s'ho ha pres tan seriosament que no només es prepara la recepta, que és que la fa.
1: La faig i la porto.
0: I la porta.
1: I la mengeu.
0: Perquè l'hem tirat
1: a vegades
0: les feia, però se les menjava ell.
1: Sí, sí, sí.
0: I l'hem tastat i està boníssim aquest esmorzar.
1: Gràcies, Robert. Doncs mira, què necessitarem per fer aquesta recepta? Necessitarem només un ou, 40 grams de farina integral, 120 mil·lilitres de llet semidesnatada o vegetal, 100 grams de mató, una poma rainet, mitja culleradeta de canyella i una culleradeta d'oli suau.
0: Molt bé.
1: Llavors, com preparem aquest esmorzar? Primer, preparem la poma, que és només rentar-la i tallar-la en daus petits. En una paella antiadherent posarem una miqueta d'oli d'oliva i la saltegem amb la canyella fins que es quedi tova i lleugerament caramelitzada.
0: Molt bé.
1: Paral·lelament a la preparació de la poma farem la massa de les filloes, que és només posar l'ou, la farina i la llet.
0: Ho barregem
1: tot i ens quedarà una massa líquida però lleugerament espessa.
0: Com la del crep,
1: com la del crep, sí, sí, sí, sí. Fem les filloes, posem una miqueta d'oli a la paella, fiquem la massa, anem donant voltes a la paella fins que quedi doncs, una massa estesa, li donem una volta i ja la tenim feta.
0: Que interessant que ens portis en aquesta nova etapa de l'esmorzar de la setmana coses d'altres llocs d'Espanya que potser
1: sí.
0: Algú ha tastat i que diu, ai, em va encantar quan vaig anar a Santiago de Compostela
1: per
0: o a Lugo,
1: exemple,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Com muntem el plat?
0: Vinga,
1: doncs agafem només el que és la crep, untem el que és el mató i li posem a sobre la poma. Ho tanquem de la manera que més ens agradi i ja està, a menjar.
0: És que estava buscant, a més, el significat o què vol dir això de filloa en gallec i vol dir poma, diu, fruta de sartén que se hace con massa de harina, gemes de huevo batides i un poco de leche. Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs la filloa que avui ens ha portat fins a Galícia.
1: Sí, sí.
0: Jo me n'aniria ara mateix a Finisterre, que és un lloc que a mi em va encantar. Veus allà aquell

0: mar davant teu, aquell oceà davant teu, en realitat, que és inacabable, i després gires cua i tens uns músculs així de grans, com, bueno, enormes, que són meravellosos. Mm-hmm. Aquest país és inacabable.
1: Inacabable.
0: Per tant, tenim llocs per anar a prendre esmorzars de tota mena i tota condició.
1: Mm-hmm. Sí, molt bé. Sí. Res, doncs ja està.
0: Doncs
1: ja
0: fins la setmana que ve. Que ve. Que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Galícia m'encanta a mi. I tota Espanya, clar que sí. Ara ja podem dir bon dia. Bon dia.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
0: Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
2: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
2: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
4: Si els sembla bé, avui anem a la platja. Bé, ara mateix no està així la platja, ho estarà d'aquí una estona. Segurament alguna de les persones que ens escolta ja s'ha fet el primer o els primers banys de l'any a la platja. O potser ja ha tingut algun matí de piscina amb els amics i amb la família. És en aquests escenaris, en aquest context, on més ens exposem a la radiació ultraviolada. Per tant, ens exposem més al sol i també el mirem més, encara que no sigui directament, perquè si no, doncs ens enlluernaríem, no? Bé, sàpiguen que és en aquests mesos quan més augmenten les consultes oftalmològiques, sobretot per això que els explico.

0: està molt bé, però no podem mirar massa el sol directament, segur que no. I també ens hem de cuidar la vista en aquests mesos. Per això ens volem fer algunes preguntes que ens resoldrà tot seguit l'Isaac Alarcón. Isaac, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'Isaac Alarcón és director mèdic de la clínica

Oftalmi de Barcelona, per tant ja pel nom ho poden deduir, que es dedica a les consultes oftalmològiques. I ell em certificarà que aquests mesos d'estiu són els que més, diguéssim, repunt de visitants teniu a la clínica.

0: Sí, exacte.
1: En aquesta exposició ultraviolada que vivim a l'estiu i que ens enfrontem totes i tots, perquè totes i tots sortim al carrer, no? Però hi ha qui s'està més estona a la platja, no? Com pot afectar això a la còrnia? És a dir, no som prou conscients del dany ocular, no?
0: Bueno, normalment la radiació ultraviolada pot afectar a la superfície ocular, sobretot en exposicions perllongades. No és que ens provoqui un dany directe sobre l'ull, però sí que augmenta la sensibilitat a la sequedat ocular i altres problemes. Per això doncs pot ser recomanable l'ús de ulleres de sol que ens previnguin d'aquesta radiació, però sempre quan els filtres que porten aquestes ulleres de sol siguin homologats.
1: Ah, clar, és que aquí vaig. És que hi ha moltes persones que es compren les ulleres de sol en aquell bazar que, vull dir, que està bé que les vengui, però ja us vull dir que deuen haver passat uns controls, no? Però no són les millors per exposar-se al sol, no?
0: Sí, home, l'ideal és que siguin ulleres en què el filtre ultraviolat estigui homologat. Llavors sabem segur que ens estem protegint davant de la radiació. Si no, doncs pot ser un vidre no homologat que probablement no ens provocarà cap problema, però probablement no tindrem la prevenció que desitgem.
1: Per tant, hauríem d'anar a una òptica, comprar-nos unes ulleres de sol per l'estiu?
0: Sí, sí. L'ideal, bueno, o qualsevol lloc on aquestes ulleres tinguin els filtres ultraviolats homologats.
1: Quins filtres estem mencionant? És a dir, de què estem parlant exactament? Perquè la gent quan vagi a comprar, que t'estigui escoltant a aquesta hora, digui, ah, l'Isaac ha dit això a la ràdio.
0: Sí, normalment són unes enganxines que estan als vidres, i quan ens especifica que té un filtre homologat amb el marcat CE i de més, de que té la qualitat del vidre i els filtres que porta conforme ens donaran la protecció que desitgem. Al final és com quasi qualsevol producte, no? Al final els productes, hi ha productes diguem pirata o que potser no tenen aquestes homologacions i aquest mercat oficial de que compleixen els requisits necessaris perquè ens doni la qualitat del producte que necessitem.
1: Sí, això que estem dient, i afegim que a més tenim el ventilador sempre a la cara, els que no tenim aire condicionat, vull dir. Els que tenen aire condicionat s'enfronten a l'aire condicionat tota l'estona a casa, que això, a banda de la gola, també resseca l'ull, els ulls, vaja. I després hi ha el tema de l'ambient sec de l'estiu, que ens enfrontem als vents secs, a la platja... Per tant, això acaba ressecant el propi ull en si, no?
0: Sí. Els pacients que ja tenen sequedat ocular de manera prèvia a l'estiu, doncs normalment tenen un augment de la sintomatologia associada, que normalment és sintomatologia com una lleu picor i sensació de cos estrany, com de tenir alguna cosa posada dins de l'ull que ens molesta, com que ens rasca l'ull. És especialment important doncs, hidratar bé els ulls, una llàgrima artificial de qualitat, de manera que alleugem els símptomes aquests de sequedat ocular.
1: Això és interessant, això de la llàgrima per humidificar l'ull, perquè jo a vegades que estic tantes hores davant de la pantalla me les he de posar perquè la cosa rutlli, no?, d'alguna manera. M'imagino que a sobre, si potser ens està escoltant un treballador que està en una guingueta de la platja o és socorrista i també s'enfronta a això, no? Ell encara més.
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final, tots els factors ambientals i després, per exemple, el tema de pantalles, doncs també, doncs, al final, quan estem davant de la pantalla... una mica es redueix la freqüència de parpadeig que tenim habitualment i llavors pot haver un augment d'aquests símptomes de sequedat ocular.
1: Però escolta'm, això ho dieu tots els experts, apunteu que estem en una, sobretot les noves generacions, estem en un moment de canvi de la salut oftalmològica. M'ho deia un col·lega teu que m'explicava, clar, com que els joves miren tota l'estona a TikTok i a la pantalla del mòbil, no parpadegen perquè no es parpadeja. Llavors, això és molt...
0: Bueno, sí que es parpadeja.
1: Bueno,
0: sí
1: es parpadeja, sí, clar, sí, sí.
0: Però no tant... Però la freqüència es
1: clar,
0: redueix una mica.
1: Això mateix.
0: La sintomatologia d'ull sec augmenta o pot augmentar.
1: Tot això hi hem d'afegir. Sí, hem anat a la platja, però també podríem anar a la piscina, com deia jo a l'inici, i a la piscina hi ha una cosa que és... el producte que porta l'aigua, el clor, sí, també acaba irritant la mirada, no?
0: Sí. Bueno, aviam, tots els conservants de l'aigua, home, idealment, molt millor les piscines que es conserven amb sal que les conserven amb clor, evidentment, però la sal també en una determinada concentració, al igual que en el mar, també ens pot afectar una miqueta a la superfície. El clor, evidentment, en major percentatge i acabar provocant una irritació als ulls. Vale? I augmentant el símptoma de sequedat, un lleu picor, un lleu envermelliment, que també, en principi, tractaríem, si és una mosa molt això, amb llàgrima artificial, si només és això. I després tenir en compte també que les piscines, l'ús de lents de contacte, bueno, s'ha de tenir una sèrie de precaucions doncs poden augmentar infeccions a nivell ocular i, a més, que hem de tenir una sèrie de precaucions.
1: La gent que porta lents de contacte se les ha de...

0: ¿Se os pot deixar mentre es banya?
1: L'ideal és que no. L'ideal és que no, especialment...
0: Llavors has d'entrar amb ulleres, sí o sí.
1: Bueno, clar, lent de contacte pots banyar, però l'ideal, especialment si són aigües més estancades, o sigui, llavors l'ideal és que no, sobretot el tema és que si hi hagués alguna ferita microferida a nivell de l'ull, o com a mínim ser molt hidratats, ser molt escrupolosos amb la higiene, amb les lents de contacte, no és a dir, em poso les lents de contacte i estic 14 hores amb les lents de contacte, no utilitzo llàgrima artificial perquè microferides a nivell de la superfície de l'ull, si a l'aigua hi ha alguna bactèria, alguna més, és més fàcil que puguin haver petites úlceres corneals i petites afectacions de la superfície ocular que en algun cas acaben no sent tan petites. Uh-huh. Amb la qual cosa, bueno, és una cosa dir, està contraindicat banyar-se amb lent de contacte, probablement no en tots els casos, però sí que ser molt escrupolós amb la higiene dels ulls, amb l'ús horari, hidratar-se bé la superfície ocular... I són una mica curosos, que molta gent no ho és.
0: Per tant, higiene sobretot, si anem a la platja ja sabem que hi ha la sorra que s'hi afegeix, i la sal, i el vent, i tot el que ens porta el vent. Per tant, un kit que estigui ben protegit i que tingui una mínima higiene, i després, sentit comú, no, Isaac?
1: Sí, per suposat. No fer barbaritat, al final tampoc no és que, diguem, no es poden fer certes coses, es poden fer, però sempre tenim molt de cuidado de l'explicació, que diu, no, perquè la sal cura i totes aquestes coses de tota la vida, dius, oh, doncs, no és així, ens irrita els ulls, hem de procurar no fregar-nos els ulls en massa, perquè això també pot provocar problemes de superfície. Bueno, en si, és una mica de sentit comú, una hidratació, cuidado amb el sol i poca cosa més. I després ja, una cosa és que apareguin símptomes més greus, que aquests sí que són importants, aquests dels oftalmòlegs sí que ens preocupen, que si tens dolor dels ulls, un envermelliment molt marcat, molta fotofòbia, vull dir, o sigui, miro el sol i em molesta moltíssim, no puc mirar, o tinc molta secreció ocular, tipus lleganyes de tota la vida, i a més, doncs llavors, això ja no estem davant d'una mica d'irritació de l'ull per l'aigua o una mica per l'ambient, sinó que potser hi ha alguna cosa sobreafegida, alguna petita conjuntivitis o una úlcera corneal, llavors, evidentment, si davant de qualsevol d'aquests símptomes, consultar amb l'oftalmòleg i no esperar a que la cosa se'n pugui anar de mare, que llavors ens complicarà més la situació.
0: Això ho estem explicant aquest any 2026, en el qual hi ha marcada una data al calendari, que és el 12 d'agost, que hi haurà un eclipsi total de sol visible a Espanya en diferents punts de la península, en alguns amb més intensitat que en altres, i jo no vull que se m'escapi preguntar-li a aquest expert en oftalmologia si podem mirar l'eclipsi amb la radiografia, amb la tècnica del mòbil. Tot això a mi em sembla que no s'ha de fer, no?
1: Home, l'ideal és tenir una ullera adequada per mirar aquests filtres, per mirar l'eclipsi i no utilitzar herramientes d'aquestes que ens poden acabar provocant un problema. ¿Vale? Vull dir, al final, l'ideal és tenir els filtres solars on és necessaris per poder veure l'eclipsi amb total seguretat.
0: És que a vegades ens sembla poca cosa, però mira, un moment el sol, el que és l'eclipsi en si, quan el sol torna a sortir, o quan s'aparta l'astre que hi ha davant, doncs llavors és el moment que ens fa més mal, no? Per tant, ja ens ha quedat clar per aquest estiu, si vostè vol veure l'eclipsi, protegeixis, i si no el mira també està bé, i si va a la platja o a la piscina, també, lents de contacte perfecte, però les ha de cuidar, i si no, bona salut ocular i no fer tonteries. És molt bàsic. Exacte. Tot plegat. Isaac Alarcón...
1: La veritat és que és fàcil.
0: És molt fàcil, sí. Isaac Alarcón, director mèdic de la clínica Oftalmi, que està a Barcelona. Moltes gràcies per cuidar de la salut ocular de la ciutadania i per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Amb bones mans, informació i divulgació de la salut.
0: I ara és l'hora de mirar la nostra salut mental. I això ho fem, com cada setmana, amb la nostra psicòloga de capçalera, que és la Carmen García Mateos. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, encantados de que estés aquí. Y hoy queríamos hablar de esto, de los narcisistas, que no sé si son, Carmen, lo mismo que los que se miran el ombligo y hablan solo de sí mismos.
3: Bueno, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que, claro, ser narcisista, tener esa ya denominación de narcisista, ya es con un punto exagerado, ¿no? Porque un cierto narcisismo, de alguna manera, tenemos que tener
0: todos.
3: Todo,
0: sí,
3: ¿no?
0: Sí.
3: La cuestión es cuando solo existo yo y después yo y más adelante yo, ¿no? Porque esto también tiene una serie de inconvenientes en el sentido de que también te imposibilita ver qué hay fuera de ti. O sea, te imposibilita escuchar cosas diferentes a las que tú planteas, te imposibilita también las relaciones sociales

0: quedar, arriba a l'estudi la dona que ens ajuda a somiar, que ens ajuda a sortir de la nostra rutina, que és un programa de ràdio, perquè ella ens porta una maleta i ens proposa viatjar des d'aquí, des de l'estudi, o vostè des d'on ens escolti, sense moure'ns de lloc. Alicia Escribano.
1: Què tal?
0: No, jo et dic Ohayou Goyamatsu.
1: Ah, això,
0: que és bon dia,
1: bon dia
0: en japonès.
1: En japonès. Veig que has fet els deures.
0: Home, totalment. Perquè avui l'Alicia ens porta, jo diria que el lloc més llunyà que hem anat en aquesta secció. Mm. Hem anat a l'Àsia moltes vegades, però
1: sí.
0: Al Japó no hi havíem anat encara, no ho recordo. Potser la temporada passada.
1: Potser la temporada passada, però aquesta no, eh?
0: Sigui com sigui, aquesta temporada no hi havíem anat encara. I avui anem al Japó perquè és un país que coneixes molt bé. Tu has estat molt en aquell continent.
1: 4 vegades.
0: I l'adores.
1: L'adoro, sí, m'agrada molt. Ara no tant perquè està ple de catalans i de gent,
0: no perquè
1: no m'agradin els catalans i la gent, sinó perquè és veritat que quan tu busques autenticitat i descobrir altres cultures...
0: Gent diferent.
1: Clar, trobar-te files i files de turistes com tu, doncs al final li treu autenticitat, no?
0: Sí, sí.
1: Però bueno, jo penso... Avui he estat fent una miqueta de recopilació. Vaig anar per primera vegada a Japó l'any 2008. Clar, era un altre Japó.
0: Sí,
1: era un altre Japó, no?
0: Fa 20 anys o fa 18 anys el món era totalment diferent.
1: Diferent.
0: Tenim actualment.
1: Doncs mira, la primera vegada, el 2008, molt abans que fos una destinació de moda, i després he repetit el 2013, el 2018 i el 2023. I en un d'aquests viatges vaig descobrir una experiència que viuen molts japonesos, sobretot jubilats, hem de dir-ho, que es coneix com el Camí de Sant Jaume japonès.
0: Ah, sí? L'han adaptat aquesta...
1: Li han dit així.
0: Aquesta caminada que fem en aquest país.
1: A veure, això es diu, en realitat, Shikoku Henro.
0: Shikoku Henro.
1: I és un camí de peregrinació budista.
0: No van a veure l'apòstol Santiago.
1: No
0: venen fins aquí caminant.
1: No venen fins aquí caminant, però t'explicaré moltes anècdotes que et deixaran parat.
0: Doncs avui estem al Japó. Quina relaxació, tu. Això és, aquesta hora del matí, és meravellós.
1: Veus?
0: Si tenies algun nervi al cos, ja, se te n'acaba d'anar. Alicia, moltes persones no ho sabíem, però... existeix aquesta ruta mística pel Japó que se la coneix com el Camí de Sant Jaume japonès, però allà Sant Jaume no apareix.
1: No apareix. Hi ha gent que ha anat al Japó i tampoc ho sap, això, perquè és una experiència força desconeguda pel turista estranger, que vol visitar, evidentment, els grans atractius del país. En canvi, aquest Shikoku Henro, que aquesta música l'heu escollida molt bé, perquè és una miqueta el ritme, la velocitat i l'energia d'aquesta experiència. Això no és tan popular, però sí que és popular pels japonesos, i espero que així sigui i continuï sent un misteri i que els turistes no es tornin bojos per anar a fer de peregrins per aquelles muntanyes.
0: Aquesta ruta, d'on neix i fins on arriba? O on és la gènesi d'aquesta idea, la d'aquest camí de Sant Jaume o aquesta ruta, aquest peregrinatge budista? D'on parteix tot plegat?
1: Doncs mira, hem de remuntar-nos al segle XII, quan un monjo budista i poeta, anomenat Kukai, va dedicar la seva vida a meditar, a pregar i a buscar llocs espirituals i místics. Avui dia és molt famós al Japó la seva figura, la seva biografia de Kukai, i la seva història forma part de la cultura popular dels japonesos. Quan Kukai va morir, va començar a construir-se temples als llocs on ell havia viscut, havia pregat, i on havia desenvolupat part de la seva vida espiritual, no? I escollint tots aquests llocs, es va confeccionar una ruta que és avui dia la ruta Shikoku Henro.
0: Molt bé. És a dir, ell es va fer construir els seus propis temples, no?
1: Temples, sí. S'han construït recopilant informació de per on va passar ell, on va ser-hi... I ha quedat una ruta força maca.
0: Em recordo una miqueta, salvant les distàncies, a la Núria Feliu, que la il·lusió de la seva vida era tenir una geganta.
1: Ai.
0: I quan va tenir uns diners estalviats,
1: sí?
0: Se la va fer.
1: Se la va fer, eh?
0: Diu, com que ningú no me la fa, me la faig jo. Doncs aquest home també es va fer els temples. Però el Shikoku, aquest home, què és exactament?
1: Doncs mira, Shikoku és una prefectura, aquí diríem regió, comarca, no? Per exemple, no? Seria una comarca catalana, doncs el Shikoku...
0: L'home és el Kukai. La regió és el...
1: Shikoku. És que, clar,
0: que quedi clar.
1: Que quedi clar, però que no ens quedi gens clar, perquè el japonès és molt difícil de parlar i de dominar-ho.
0: Jo t'he dit el bon dia llegint-ho traduït,
1: Bueno, el cas és que aquesta comarca o regió de Japó es diu Shikoku i és el Japó més rural. De fet, és una illa coneguda per la seva bellesa paisatgística. Llavors, t'ho vaig explicar una vegada, el 80% del territori japonès són boscos, el 80%, eh? I és just d'aquí on va sorgir doncs, aquest famós fideus udon. Els fideus udon són d'aquí, de Shikoku, de la illa de Shikoku. Sí, van sorgir d'aquí, no? És una zona més tranquil·la. Es pot arribar amb tren, és a dir, que és una illa comunicada amb, amb terra ferma, per una via d'accés. I molts japonesos fan aquí les seves vacances de descans i de desconnexió. Per tant, és una destinació de descans pels japonesos. I nosaltres, com a turistes, el que volem és Tòquio, volem,
0: A més a més, ells deuen trobar aquesta... El mateix que qualsevol persona que va fer el Camino de Santiago, doncs troben aquest final els seus pecats redimits, allà també... es purifiquen d'alguna manera amb aquesta ruta, que m'imagino que deu tenir una part també mística.
1: Et diré una curiositat. El budisme no existeix el concepte de pecat.
0: Ah, imagina't. Amiga, clar. Perdona la meva ignorància sobre el budisme.
1: Però sempre aprenem coses, eh? Bueno, no pensis que jo no sé molt del budisme. Això sí que ho sabia, no?
0: A veure, aquesta escapada, perquè sabem quan s'ha de fer el Camino de Santiago, es pot fer sempre, però preferiblement a la primavera. Quan s'ha de fer aquesta escapada?
1: Doncs mira, per mi va ser una sorpresa perquè els peregrins es posen... Això t'ho volia dir perquè abans d'explicar-te que qualsevol època de l'any és bona, però hi ha una època especial, ara t'ho explicaré, però abans vull dir-te que per mi va ser una sorpresa, perquè quan m'ho van explicar em van dir no, si tots els peregrins es posen un gorro... Saps el gorro vietnamita? Aquest que fan amb palla? Saps quin és el gorro vietnamita? Aquest de punxa, rodonet, amb punxa, que és el clàssic.

0: clàssic amb el que recullen el te, l'arròs. Sí, sí. Doncs aquest barret vietnamita el porten tots els pelegrins, els identificaràs pel que van tots amb el gorro, van amb un bastó, oi que et sona el del bastó?
1: Clar,
0: el camí de Sant Jaume.
1: El camí de Sant Jaume també.
0: I una camisola creuada, d'estil japonès, de color blanc. I amb això fan la ruta, per tant tu vas creuant amb persones
1: que van vestides
0: aquesta,
1: de la mateixa
0: amb aquesta
1: manera.
0: Indumentària. No? És habitual trobar-se grups de gent que camina tot el dia amunt i avall per les muntanyes, visitant temples que estan enmig del bosc, que són temples budistes, on el protagonista és el silenci. Allà no hi ha xivarri.
1: Seria fantàstic anar-hi uns dies, eh?
0: Perquè sí.
1: Són per desconnectar de tot.
0: Clar, pensa que són llocs ideals per respirar en pau, per no sentir cap soroll, meditar, pensar. I això s'ho prenen molt en sèrio els japonesos. Els veus asseguts, descansant, amb els ulls tancats o fent tai chi. Uh-huh. Són 88 temples i 20 llocs sagrats repartits entre 1.200 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Recordem que he dit que és una illa, però Déu-n'hi-do, 88 temples, 1.200 quilòmetres, que evidentment hi ha gent que fa, igual que aquí, un tram només al camí, no? Hi ha gent que fa només un trosset del camí de Sant Jaume, no? Doncs aquí passa igual.
1: Doncs avui hem anat al Japó a descobrir aquesta proposta de salut, perquè aquí, en aquesta secció, viatgem pel món sempre fent salut. L'Alícia busca sempre aquests punts interessants d'aquests llocs del món on podem trobar-nos-hi bé, curar-nos en alguns casos i, en aquest cas, fer una bona caminada, perquè caminar és molt sa. Cada dia una estoneta, però si va a fer el Camino de Santiago, doncs ja sap que ha de portar una mica de preparació, no només en el calçat, sinó en tot el demés. També en aquest... En aquest camí místic
0: no?
1: del Japó.
0: Hi ha gent que ho fa per trobar-se a si mateix, altres fan una promesa, per peregrinar, per fer esport. El camí de Sant Jaume i aquest Shikoku Henru estan agermanats des de l'any 2015.
1: Ah, molt bé.
0: Has vist, eh? I l'emperador Naruhito, l'emperador del Japó, va venir aquell any, el 2015, va venir a fer de pelegrí per Galícia en aquesta agermanor d'intentar doncs, entendre cultures, religions, i l'una a l'oest, l'altra a l'est, i com la gent, al final, coincideixen en aquestes coses tan espirituals. No?
1: Es troben segurament a la plaça de l'Obradoiro amb molts japonesos. És que mentre ho explicaves pensava, apa, que no hi ha japonesos en aquella plaça, jo hi he estat dos cops... I els dos cops hi havia molts japonesos, no
0: era...
1: tants com a la Rambla de Barcelona.
0: Però tu saps si eren japonesos o xinesos? Ah, aquí t'he enxampat, ara.
1: Pot ser que fossin xinesos, no ho sé.
0: Jo he parlat amb ells i em diuen que no és tan fàcil diferenciar-ho, eh?
1: Ja.
0: Els has de,
1: a ells mateixos els hi costa?
0: Home, clar.
1: Ja.
0: Perquè hi ha molta barreja, culturalment, de fa segles. Hi ha molta barreja i és difícil per...
1: Que ens perdoni ara mateix tota la comunitat japonesa que ens pugui estar escoltant, que nosaltres, malauradament, som ignorants
0: som
1: de...
0: Som molt ignorants.
1: Però de les varietats físiques.
0: Home, hi ha gent que té una és d'una ètnia o del sud del país o del nord que sí que tenen potser unes faccions més marcades, no? Però en general és difícil. Has d'escoltar com parlen i també potser per la vestimenta.
1: Clar.
0: Però per la vestimenta ja és una cosa cultural, no és un tema de fesonomia, no?
1: Doncs,
0: em preguntava si aquesta escapada era...
1: De salut, sí. O sigui, a banda de fer la caminada, si hi ha alguna part d'aquesta escapada que, diguem, allà ens podem aturar i fer això.
0: I fer salut. Doncs mira, ara la tardor és potser el millor moment, em preguntaves abans per quan anar. Ara la tardor és temporada alta, allà. De fet, hi ha molts jubilats que ara en aquesta època es guarden dies de vacances per anar-hi allà i fan doncs, el viatge, perquè és el millor moment. Per què? Perquè el color dels boscos, imagina't, daurats, grocs, ocres... Tu has vist aquelles fotografies del Japó tot vermellós, no? Doncs els japonesos saben que aquella és l'època forta. Si tu vas ara al Japó, trobaràs que és tot més car, sobretot en aquesta zona, en aquesta illa, perquè està preciosa. Tens els boscos tanyits de colors, vermell, no? Groc, és meravellós, no? És un gran espectacle.
1: Doncs,
0: sí. Però em preguntaves per la salut. És que és una illa que, a més, resulta que està plena de balnearis.
1: Ah, molt bé. Això em fa molta falta ara mateix.
0: Per tant, si tu agafes i fas un tram de la ruta del Shikoku i et quedes amb un onsen, ja saps que els onsens, ho vam explicar aquí.
1: Ah, sí, n'hem parlat aquí, dels onsens.
0: Dels onsens, no? Doncs aquí, precisament...
1: Et
0: aquest...
1: quedes com la teva mare et va portar al món, no?
0: I tant.
1: Molt bé.
0: T'has de banyar allà amb homes i dones per separat.
1: Has de sucar el cacauet.
0: Sí, sí. Homes i dones per separat.
1: Molt bé.
0: I tots ficats allà amb unes banyeres...
1: I després has de seguir el camí.
0: Clar.
1: T'atures a l'onsen, segueixes
0: mateix,
1: el camí...
0: I vas fent i vas relaxant-te.
1: Això el Camino de Santiago no hi és, eh? Com a molt pots banyar en un embassament, en un riu...
0: Hi ha lliteres, banys compartits i tot això, no? Doncs només

0: La informació i les notícies del món de la salut estan al programa En Bones Mans, cada diumenge a Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Obrim amb una proposta cultural amb mirada natural. A Girona, al Caixa Fòrum, es pot visitar l'exposició La Botànica en l'Art, oberta fins al 23 d'agost, una mostra que connecta art i natura amb obres del Museu del Prado i que posa el focus en el paper de les plantes dins la història de l'art. Vinga, seguim amb cinema familiar. A Barcelona, el cicle Petits Cinèfils dedica una sessió especial a la música i el ritme en el cinema d'animació, una proposta pensada perquè petits i grans descobreixin el cinema des d'un punt de vista lúdic i educatiu. Ens desplacem al Penedès. Amb l'arribada de l'estiu torna al mercat del préssec d'Ordal, una cita clàssica per descobrir aquest producte de proximitat amb parades de pagesos, ambient gastronòmic i activitats per tots els públics. My funny valentine. A les Terres de l'Ebre la música continua sent protagonista amb la mostra de jazz de Tortosa, que arriba a la seva 33a edició del 26 de juny a l'11 de juliol. Concerts, activitats paral·leles i una programació que converteix la ciutat en punt de trobada dels amants del jazz. I acabem amb un dels grans festivals de l'estiu, el Cruïlla, que torna a Barcelona amb diversos dies de concerts, una proposta eclèctica que barreja estils, artistes internacionals i escenaris a l'aire lliure per viure la música amb intensitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
3: Són les 7 i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. De seguida sabrem on és la primera granja de grills de Catalunya. Sí, de grills.

I també sabrem què se'n fa d'aquests grills. No s'ho perdin, perquè després arribaran Pitu Sitges, el nostre entrenador personal, per posar-nos en marxa i fer-nos fer exercici. Avui ens servirà un cafè en aquesta segona hora de programa en Roger Barrull, el nostre dietista nutricionista, que precedirà en Fran Toro, l'home que ens fa sempre biblioteràpia aquí al programa amb aquests llibres que curen. I el punt i final el posarà la Míriam Frank i el Forcea amb les curiositats del món de la salut. Per tant, jo de vostès no m'ho perdria. Siguin benvinguts i benvingudes a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si es lleven a aquesta hora, si es desperten una mica tard. No passa res, no passa res. Mai no és tard si la ràdio és bona, i aquí procurem fer-la de la millor. Bon dia! Bon dia!

0: dia vida.
1: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
2: Seguim a les bones mans. Vostè s'ha encruspit mai un grill? Sí, sí, un grill d'aquests que quan fot aquella calorada del mes d'agost

0: Bé, en realitat són el present, i és que ja hi ha empreses al nostre país que es dediquen a criar-los i després a fer-ne derivats alimentaris per a animals, però també per a humans. Bernat Munté, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Bernat Munté és un home que fins fa un temps es dedicava a la indústria càrnica, era carnisser, i tot en un plegat s'ha convertit en CEO d'una empresa que tracta amb grills. Was a bug, little bug, hardly there. Una mica d'humor aquest tema, perquè aquesta és la banda sonora de la pel·lícula Bichos S.A., on hi havia unes cigales, uns grills allà, i he pensat, escolta, m'està bé per vestir-ho. El tema és ben seriós, però, Bernat, perquè no estem parlant d'una cosa menor i que té molt a veure amb la salut, que és el tema d'aquest programa. Quina és la diferència entre la carn i els grills? O les similituds?
1: De fet, de diferències, ben poques, perquè no deixa ser. I l'insecte és carn, és un animal. I, per tant, de diferències poques. El que té són més beneficis. Estem parlant d'un 70% de proteïna, de 4 vegades més vitamina B12 que la carn...
0: 4 vegades més que la carn vermella?
1: De vitamina B12, sí.
0: Per tant, entenc que menjant una quantitat considerable del que feu vosaltres, que ara en parlarem, la gent que no pren carn vermella pot tenir un substitut amb això?
1: Sí. Sí. Un complement. Més que substitut, parlem de complement. Estem dient que una cullerada gran, una cullera sopera, és la dosi màxima recomanada de vitamina B12.
0: Val, ara entrem en tot plegat, però primer anem a això que jo deia, que tu abans et dedicaves a la indústria càrnica. Eres carnisser, em vas dir.
1: Jo tenia carnisseries, efectivament.
0: A Osona?
1: No, a Sant Cugat del Vallès.
0: Ho dic perquè a Osona acaba de néixer la primera associació que agrupa les empreses que hi ha a Catalunya dedicades al tema dels insectes. També en parlarem d'això. Ell tenia carnisseries i de cop i volta diu, doncs vaig explorar noves vies de negoci, no? I vas descobrir els grills com?
1: Bueno, tot ve d'un viatge a Mèxic, que la meva cunyada... Vaig anar a visitar els meus sogres a Mèxic. I llavors allà em van deixar provar el xapulín.
0: Ah, el xapulín, que allà se'l mengen com fregit, no?
1: Com a snack, els joves. I llavors, per pressió social, em van deixar provar el xapulín, el vaig provar i el vaig trobar bo, sorprenentment bo.
0: Sí?
1: I vaig dir, ai, carai, és bo. I llavors, tornant a Catalunya, perquè m'havien explicat que era molt sa, per de ser molt bo, etcètera, etcètera, tornant amb l'avió, tornant a Catalunya, deia, home, si és tan bo, perquè aquest producte no el tenim a Catalunya.
0: Però una qüestió cultural, no?
1: Simplement. Simplement perquè mengem cargols, mengem conills, que altres,
0: als Estats Units... Als Estats Units no se'ls mengen.
1: Dius que menges conills i és un sacrilegi, i el sorprenent, mengem gambes. Que la gamba i el grill, com aquell que diu, són cosins germans. De fet, tenen el mateix gust.
0: Clar. És a dir... Són els prejudicis, al cap i a la fi, perquè si et fots una gamba, de Palamós o d'on sigui, t'estàs menjant això, la cosina germana del grill, però com que culturalment està com acceptada i a més està tan bona, doncs te la menges amb molt de gust, però no deixa de ser una cuca de mar.
1: Correcte. Sí. Estem parlant, no és el mateix animal, però és quasi bé, són cosins germans.
0: Clar, és de la mateixa família, de la mateixa espècie, molt bé. Per tant, tu vas arribar al grill, a partir d'aquest viatge a Mèxic, tornes de Mèxic i se't comença a despertar el

0: coquet, mai millor dit, de fer una factoria dedicada a això, no?
1: Exacte. Sí, jo com a carnisser veia que hi ha un canvi d'hàbits de consum. Si la gent gran deixa de menjar carn perquè els hi costa, perquè se'ls hi fa bola, perquè els hi costa mastegar, i la gent jove té unes altres prioritats o té uns altres ingressos, no es pot permetre, depèn de quin tipus de productes. Llavors jo veia que el meu futur en les carnisseries funcionava, que ara hi havia futur, però era cada cop més delicat. I sempre tenia exacte aquest coquet de dir què puc fer, quin és el futur aquí.
0: Això és visió de negoci, perquè al final un fa un estudi de mercat de diferent abast, no? Cadascú el fa en les seves possibilitats. Fa un estudi de mercat i decideix que la carn va de baixada i que potser ha d'explorar noves vies. I aquesta és la nova via que va explorar en Bernat i que, a més, la tenim aquí damunt de la taula. Ell ha creat una empresa que es diu Grillco, i que està amb seu a
1: Sant Miquel de Balenyà.
0: Sant Miquel de Balenyà, molt bé. I a Sant Miquel de Balenyà hi ha aquesta factoria que fa un complement
1: sí,
0: a l'alimentació.
1: En veritat és un ingredient més, l'únic que sempre nosaltres ho diem com un complement, perquè hi ha gent que diu veniu a substituir la carn, i nosaltres sempre diem no venim a substituir la carn, senzillament venim a donar un complement més, un ingredient més a la nostra dieta.
0: Ell ha creat aquesta empresa que es diu Grillco, com els deia, i ens ha portat aquí un paquet de pols de grill, no?
1: Pols de grill.
0: Aquí dins hi ha quants grills morts?
1: Uf, no ho sabem, això no t'ho sé dir, bastants.
0: Val, molt, sí, ja com pesa això?
1: 250 grams,
0: molt bé. Perquè vostès ho entenguin, ja farem una fotografia i la penjarem a les xarxes socials, perquè ho entenguin és com un paquet d'aquests de te que vostè va comprar a la teteria, no? I a dins no hi ha te, hi ha grill. I diu, a la enganxina que hi ha al damunt, diu, vitamina B12, potassi, ferro, zinc i magnesi. I a més és gluten free, és a dir, sense gluten. Per tant, és una meravella.
1: Sí. De fet, és un producte molt nutritiu, és un producte que té una particularitat, un avantatge, que és que a part es dissol amb aigua, es dissol amb qualsevol producte líquid, i no té gust. O sigui, si té gust a gamba, si ho provem a palo seco, però si ho dissols en qualsevol sopa o en qualsevol lloc, l'altre gust se'l menja. I per tant, passa...
0: Si té tanta proteïna, això que té 70% de proteïna, el grill, entenc que, per exemple, aquesta pols de grill, se m'acut, que la podríem fer servir aquests que van al gimnàs i que es musculen tant i que necessiten tanta proteïna.
1: Els gimbros,
0: que els batuts aquells de proteïna que es fan al final de l'exercici, potser, en lloc de comprar allò que és químic, no?
1: Bàsicament surt del sèrum de la llet i t'acaba inflant molt, sí.
0: Val, doncs podré, potser aquesta proteïna seria una bona possibilitat.
1: Seria una molt bona possibilitat.
0: Val. Grillco es va fundar a Sant Miquel de Balenyà, està allà, i

0: aplicar el grill a la nostra alimentació, el que deies tu, trencar els prejudicis i que comenci a entrar l'insecte a una alimentació on ara mateix no hi ha insectes. O sí?
1: Sí, sí, sí, de fet, d'insectes n'hi ha a tot arreu, a les gaminadures, al pintallavis, als embotits. Sí, l'insecte és... ha passat desapercebut perquè es diu S20, però l'S20, que és la cochinilla, uh-huh, està a molts llocs de...
0: A tot, em deia el Bernat, sí, em deia. Els batuts de maduixa en porten, els iogurts de maduixa en porten, les llaminadures, el xoriço, la mortadela, tot el que tingui un mínim colorant vermell...
1: Pigment vermell.
0: Té un... Això, pigment vermell, té una part de cochinilla, que és, sí, aquest insecte que l'han d'esclatar, no? I sí, de dins surt aquest pigment vermell. Per tant, vostè, senyora, senyor, està menjant insecte encara que no li sembli.
1: Efectivament.
0: De fet, hi ha un estudi dels Estats Units que explica, diu que ens mengem entre 450 i 900 grams d'aquests insectes l'any. Per tant, aquella gent que ara estigui dient jo mai em menjaré un grill, ja se l'ha menjat.
1: Sí, sí, sí. De fet, diuen que la pasta, quan mengem pasta o derivats del cereal, com el cereal, mengem tants volums i tantes tonelades i a vegades no es pot netejar bé del tot i, clar, hi ha insectes.
0: En Bernat forma part d'una associació que, com dèiem a l'inici, s'acaba de fundar a Osona, a la comarca d'Osona, a la Catalunya Central, i que plega empreses que ja s'estan dedicant a això i persones que s'estan interessant per això en el món empresarial català. N'hi ha moltes de factories com aquesta?
1: De moment, grans, som 7 empreses, uh-huh, que som les 7 fundadores, diguem.
0: I a què es dediquen els 6 restants?
1: Les altres 6 restants es dediquen a la mosca soldat i al tenebrio.
0: Què és el tenebrio?
1: Són dues larves, uh-huh, una de mosca i l'altra escarbat, que estan enfocats a pinsos. No van a consumidor humà, sinó a pinsos animals.
0: En Bernat em deia, aquesta associació neix amb les 3 F's, Food, Feed and Frast. No?
1: Uh-huh.
0: Expliquem aquestes 3 F's. La primera, el food, per la gent que no sàpiga anglès, vol dir aliment, no?
1: Uh-huh.
0: El feed és allò que es mengen els animals.
1: Uh-huh.
0: I el frast?
1: És el fertilitzant.
0: Uh-huh.
1: És el fertilitzant que treuen els 3 tipus d'insectes. Treuen aquest fertilitzant natural que és boníssim, boníssim per la terra. A part, que hi ha una altra particularitat amb la mosca soldat, que és que pot servir... per menjar, la mosca soldat es menja tots els residus orgànics que nosaltres avui en dia tirem, i això ho transforma en fertilitzant. I llavors, plantes estil Mercabarna, que tiren a vegades tant menjar orgànic, uh-huh, pues serveix per tot això, transformar-ho i treure un fertilitzant que sigui perfecte per la terra.
0: És a dir, ens n'alimentem tots d'això. Els humans que ja podem tenir aquesta pols de grill i altres derivades que s'estan fent a Catalunya, també els animals que s'emporten aquest pinso que es fa d'aquesta proteïna animal, i es fan fertilitzants per la terra, on neixen després les verdures.
1: Correcte.
0: Que ens mengem a casa, que poden portar un grill, per cert.
1: Sí, sí, i tot quilòmetre zero.
0: Per tant, més sostenible impossible, Bernat.
1: Mm-hmm.
0: Això
1: Correcte.
0: Sí que, vull dir, reitero, més enllà del prejudici, és un aliment sostenible que té propietats beneficioses per la salut a priori. Heu tingut algun tipus de comentari d'algú del sector alimentari, d'algú del sector sanitari, mèdic?
1: Hem rebut molts comentaris... per part del sector mèdic i sanitari és que és un producte super sa, 100% sa. No hi ha res que hi jugui en contra, no hi ha cap producte que no diguis no, això no és beneficiós, no, tot és super beneficiós. A vegades hi ha una mica d'incultura, hi ha gent que critica molt, no? Però critiquen sense cap fonament.
0: Clar, per això dic, trencar els prejudicis està bé, i jo ara m'emporto aquesta pols de grill a casa i la tastaré perquè tinc molt interès en saber com és això. Em deies que té gust de gamba, no?
1: Té gust, si ho provessis...
0: Amb aigua.
1: Sí, amb aigua el problema és que se t'acabarà fonent perquè la proteïna necessita lípids per enganxar-se, uh-huh, i si no t'acabarà baixant. Però prova amb el que vulguis i ja veuràs que és espectacular.
0: Molt bé, doncs escolta, Bernat Munté, que tingueu molta sort en el futur.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que està per venir, ja us heu estès a la resta del món, per tant, que tingueu molta sort, que vagi molt bé l'expansió de Grillco, que és aquesta fàbrica catalana que està a...
1: Sant Miquel de Balanyà.
0: Sant Miquel de Balanyà. Que vagi bé, Bernat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
2: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. I això ho fem aquesta hora amb en Pitu Sitges. Pitu, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
0: Que cada setmana ve a fer aquí una mica d'entrenament personal.
3: Sí.
0: D'alegria, de xerinola.
3: Sí.
0: Perquè fer exercici físic té molts beneficis per la salut i per la salut, vull dir, en el conjunt. Mens sana, incorpore sano, és el lema d'aquest programa, i ell ho fa amb la part del corpore, del cos. que movem en el centre

0: centre esportiu o fora d'ell. I avui ens fa una cosa molt important en Pitu, que és, ens posa el menú damunt de la taula i nosaltres hem d'escollir els plats del menú, no?
1: Correcte. És a dir, és molt important elegir l'activitat física adequada. Uh-huh. És a dir, a vegades la gent s'apunta al gimnàs o vol canviar hàbits a la seva vida i és dir, vale, vull començar a fer esport. Vale, què faig? Com ho faig?
0: Clar, perquè no he anat mai a un gimnàs.
1: Clar. Llavors, és molt important, jo sempre dic, jo, a part, soc un maniàtic de que em faig llistes per tot. Per tot és per tot. Pues, igual, tu seus a la taula, vale, quin objectiu tinc? Aquest, vale. Com ho vull fer? Vull anar al gimnàs? Perfecte, apunto gimnàs, centre esportiu. Què vull fer fora? L'outdoor? Outdoor, per la meva compte. Mm-hmm. Què vull fer? Màquines? Màquines. Classes? Classes. Piscina? Piscina. És a dir, has de fer com...
0: Això és una mica de successió d'aquell capítol que vam fer fa uns dies del diari de l'entrenament. Té a veure amb allò. És planificar-se, posar-se uns objectius a la vida, en aquest cas en el que fa referència a l'àmbit esportiu, i després d'aquí començar a treballar-t'ho.
1: Correcte, doncs aquest seria abans. Aquest seria...
0: Abans de la planificació.
1: Correcte, perquè el que vam parlar fa uns dies era establir unes dades per millorar l'exercici.
0: Jo vull fer això, no? Primer hem d'escollir el que volem fer, i quan tinguem decidit de l'activitat o allò que volem fer en el gimnàs, que sigui aixecar una cama, per exemple.
1: Clar.
0: Si vostè vol fer aixecar la cama fins aquí, fins al cap.
1: Clar, tindràs uns exercicis específics per fer això.
0: Molt bé. Llavors, i ho aconseguiràs, segurament.
1: I tant, sempre, si ets constant, sempre. La constància és el 80% dels entrenaments.
0: I de la vida en general. Sí, molt bé, sí. I aquestes activitats que tenim damunt de la taula, en aquest cas... Quines són les més interessants per llançar-se d'entrada si un va al gimnàs ara mateix?
1: Vale. Primer tip, una. Hem dit mirar el que volíem fer. Mm-hmm. Dos, ho posaria amb neon rosa, que a mi m'agrada el neon rosa. Bueno, és...
0: Saps que això ho prohibiran aviat.
1: Ah, sí? Ostres.
0: Com la purpurina.
1: Ostres, és
0: ja no queda res d'antes.
1: Prohibeixen tot el que m'agrada. Sí, mare meva. Això és fort, eh? Escolta, el que diré. Has d'avaluar el teu nivell de condició física. És a dir, clar. Què vol dir? Que jo vull fer una cosa.
0: No tothom pot aixecar unes peses de 100 quilos.
1: Clar, és a dir...
0: Ni tothom pot allà anar a córrer, no sé, una hora i mitja, com si fes la marató de Nova York.
1: Correcte, jo vull fer moltes coses, però si la meva condició física o les meves patologies no em deixen, ostres, hauré de fer-ho o d'una altra manera o haig de canviar d'objectius. És així. Jo no canviaria d'objectius, però sí canviaria la manera de fer-ho.
0: Objectius raonables...
1: Correctes.
0: Assequibles en el temps.
1: Correcte.
0: I que puguem fer sense deixar-nos-hi la pell. No cal...
1: Sí. Que la teva condició física a l'inici no serà igual que més endavant.
0: Clar.
1: Però has de començar a poc, vale? Establir un objectiu. Què vols? En quant de temps? Mm-hmm. Vale? I segon, això sempre ho dic el mateix. No perquè vagis més al gimnàs, t'anirà millor.
0: Ara és més temprano.
1: Correcte. Has de mirar i has de considerar. Això és com un contracte. Has de mirar a veure els dies que puc, la disponibilitat que puc, quan puc, el que puc fer al gimnàs. És a dir, perquè potser tu vols fer una classe i a la parrilla no hi ha aquesta classe.
0: A la parrilla.
1: Allà, bueno,
0: a la graella.
1: A la graella, nosaltres li diem
0: això.
1: Sí,
0: vale? A la parrilla, molt bé.
1: I pensa en l'espai, a l'espai que tens. És a dir, si tu vas a la sala de fitness, que la sala de fitness tingui totes les... màquines o tots els estris que tu necessites.
0: I recordi que vostè viu en comunitat i conviu amb altres persones que també necessiten d'una estona per estar en aquella màquina. No vol dir que vostè hi hagi d'estar una hora i mitja en aquella màquina.
1: Correcte. De fet, nosaltres tenim cartells per tot el centre que, una, les màquines no són exclusives, és a dir, les màquines es comparteixen, i màxim dos, tres persones.
0: I recordi que quan deixi la màquina, no sé, l'elíptica, per exemple... Tot aquella suor que li ha caigut a vostè, que és normal que li caigui, hi ha un paperet allà, el passa...
1: Desinfectant. Correcte.
0: Però la gent no ho fa. La majoria de la gent ho fa, però hi ha algunes persones que no ho fan.
1: Correcte. I mira, trasladem lo que és lo de l'elíptica, ¿vale? Que és algo com les peces. És a dir, hi ha gent que es carrega les peces i després les deixa allà. Tu potser estàs molt fort i tu pots aixecar aquest pes, però vindrà... Manuel o Amparo que no pot aixecar aquest pes i no... És a dir, i m'he trobat molts cops de, per això estan los técnicos. No.
0: No.
1: Els tècnics no estan per descarregar màquines.
0: Vostè viu en comunitat, en un país, en un món on vostè no està sol i ha de fer aquelles coses que són de la vida, del dia a dia.
1: Estàs en un espai social, no? És a dir, és un centre esportiu i s'ha de mantindre sempre en les millors condicions. I els tècnics sí que mirem que estiguin

0: sigui bé, però, ostres, cadascú ha de ser responsable en el mateix moment que està utilitzant aquesta màquina o aquesta el·líptica, deixar-ho com estava.
1: I aquest objectiu que ens hem de posar, vaja, no sé, menys que sigui perdre 70 quilos i guanyar un braç com el de Hulk, a menys que sigui això, és a dir, que sigui una cosa assequible, en quant temps podem sostenir-ho, això?
0: Aquí volia venir. És a dir, tu pots tenir un objectiu, però has de mirar la teva salut i les teves limitacions. És a dir, tu vols un brazo com el Hulk.
1: No, claro.
0: ¿Vale? Per exemple.
1: Jo quiero la luna, també.
0: Bueno, potser algun dia bueno, aporten la lluna.
1: Pot ser, pot ser.
0: Vale? Llavors, tu has de mirar la teva salut. Sempre ha de ser saludable. Tu, per molt que vulguis un braç de Hulk, has de mirar l'entrenament. Les teves articulacions aguanten un pes. És a dir, tots els entrenaments han de ser saludables. Tot el que surti de que no sigui saludable...
1: Fora.
0: Té els dies comptats. I per tu, perquè el que patirà aquest dolor o aquestes patologies seràs tu, no serà ni el tècnic ni el que estava a la màquina del costat, és a dir, enseny, vale? I sempre dic una cosa, pots anar al metge, que nosaltres, els entrenadors, moltes vegades parlem amb els metges directament. Mm-hmm. Jo amb els meus clients els dic, dile a tu médico que me llame. Clar.
1: Jo m'imagino aquell centre d'atenció primària on, hi ha, on el Pitu té la majoria de clients, per qüestió de geogràfica del barri, i diu, ja he vuelto a llamar del gimnasio, què li diem?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, jo li dic que me llame tu médico. I moltes vegades tinc metges que em truquen i em diuen, Pitu, què le puedo hacer o què le puedo recomendar a este cliente? Ostres,
1: fixin-se com hi ha persones que això d'ajudar els demés ho tenen molt interioritzat fins a l'última conseqüència.
0: És que tu pots fer un entrenament, però tu no saps si... A veure, sí que hauries de saber, no? Quan fas un entrenament, tu parles amb el client, si ha anat al metge o no, perquè a vegades

0: explicaré el tema dels entrenaments i ell m'explicarà les seves patologies i podem arribar a un objectiu que és el seu client.
1: I això ens porta a un argument bàsic per la vida, que és que tu, vostè, jo tampoc, vostè, no podem anar per la vida donant lliçons als demés que en saben més que nosaltres, perquè
0: totalment.
1: Això és ser una mica cretí. Per tant, callem una miqueta, escoltem els demés, deixem que facin la seva feina i si la fan bé o malament ja ho jutjaran uns altres. No cal que ho jutgi vostè.
0: Correcte, i que moltes vegades ens trobem que jutgen la feina perquè realment no la volen fer o perquè pateixen durant el temps que han de fer. Per exemple, un exercici, hi ha gent que ve al centre esportiu, molta gent ve perquè li agrada, però hi ha gent que ve per salut i és com anar a un infern, és com, hola, tengo que ir al gimnasio, no sé què. I s'ha d'entendre també que potser li estàs posant un exercici o un entrenament que no li ve de gust
1: fer. No vayas.
0: Clar, però és la teva salut i és una contraindicació.
1: Com diem aquí sempre, i ho he dit en Pitu també les darreres setmanes, això és una inversió en salut.
0: Totalment.
1: De la mateixa manera que fer teràpia és una inversió també en salut, en aquest cas emocional i mental, per tant, aquesta és física.
0: Sí.
1: No cal que anem cada dia i amortitzarem aquest preu que paguem al cap del mes, doncs això, si vostè paga 30 euros, amb que hi vagi dos dies a la setmana, ja està amortitzat.
0: Sí, sí, és que és veritat, és que... Y que la gente después lo dice, ¿eh? Es que cuando no vengo al gimnasio me duele todo.
1: Claro.
0: Bueno, pues es
1: doncs
0: que...
1: prengui nota d'això.
0: Clar, és que és així.
1: Pitu, t'espero la setmana que ve aquí, a la mateixa hora, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
1: Un programa que aquesta hora observa l'alimentació, la nostra alimentació, allò que ens emportem a la boca i a l'estómac, i com ho fem, i quina repercussió té en tot plegat de la nostra vida, no? I això ho analitzem sempre amb l'home que més en sap en aquest programa d'aquesta matèria, que és en Roger Barrull i Pérez. Roger, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
1: Un home que sempre ens ajuda a veure-hi clar en aquests temes. Avui fixant-nos en una substància que podríem dir, no ho sé, Roger, que va a la baixa, no? Avui el Roger ens ve a parlar del cafè. I jo he pensat, home, cafè, aquí a la ràdio en prenem molt. Jo en prenc molt, hi ha gent que no en pren. Però jo en prenc molt perquè els caps de setmana aquí fem molta feina. Per exemple, el dissabte, a primera hora del matí, sona això aquí a Onda Cero.
2: Gabinete para cafeteros.
1: I comença el Gabinete para cafeteros, que és pels molts cafeteros, molts cafeteros... que és pels molt cafeteros de l'actualitat i que passa a revista els grans temes de la setmana. Roger, tu prens molt cafè?
3: Sí, per mi sí. El cafè, aquest soroll, és música per les meves orelles.
1: Sí, que sí?
3: I a mi m'agrada molt el cafè, sí.
1: Jo t'he de dir que si l'esmorzar per mi és un dels àpats més interessants del dia, perquè em sembla molt, molt creatiu, dona molt, molt peu a fer coses fins i tot divertides, a la vegada que nutritives, aquest so, el so de la cafetera italiana, a mi em sembla això que dius tu, música pels sentits, eh?
3: Sí, i s'ha perdut també molt, perquè a dia d'avui anem molt amb la pressa, tenim màquines que ens fan el cafè ràpid, instantani,
1: sí.
3: I aquesta pausa de fer el cafè del matí, o del migdia, o del dissabte o del diumenge, doncs és magnífic, és magnífic.
1: Bé, el Gabinete para Cafeteros, que tornarà dissabte que ve aquí a l'antena, de moment avui hi tenim hora random, i tenim territori Comanche, vull dir que moltes coses. En Roger, aquesta hora ens parla del cafè, perquè em deia el Roger, sembla que va a la baixa el consum d'aquesta substància, sobretot entre la població més jove. La generació Z no seria una generació que estigui molt avesada a prendre cafè. Per què creus que passa això?
3: Home, aquí a la meva generació, que jo sóc una mica aquests centennials que diuen, no? De finals dels 90 i tal, hi ha diferents motius que crec que poden contribuir a que la gent no prengui tant cafè o que redueixi molt el consum de cafeïna o fins i tot en sigui més conscient. Hi ha molts joves i... que reporta, no, temes d'angoixa, sobretot. Sensació de no desconnexió de la feina, del dia a dia, d'haver de fer mil coses, que falten hores al dia. Sí que és veritat que el cafè et dona aquest plus d'energia, no? La cafeïna té aquest extra estimulant, però al final fem tantes coses i estem tan hiperestimulats i dormim tan poc i anem tan precaris a la vida que el cafè, fins i tot, hi ha persones a qui els hi dona més ansietat, no? Llavors, hi ha, diguéssim, elements al dia a dia que intentem doncs, reduir per no accentuar encara més aquesta angoixa, aquest nerviosisme. I el cafè, a vegades, hi ha gent que no tothom li senta igual, doncs pot generar aquest extra d'ansietat. Llavors, per anar una mica més tranquils, per no anar sobreestimulats, que hi ha gent que és una canya, hi ha gent molt tranquil·la, però hi ha gent que és canyera de per si,

0: Sí.
1: Doncs potser el cafè és un gra massa i s'estan buscant alternatives, no? Que ara podem parlar-ne.
0: I tant, ara les expliquem, però em sembla molt interessant això que diu en Roger, que és que com que tenim tants estímuls ja a la nostra vida diària, sobretot les persones més joves, jo ja em considero una edat interessant.
1: Tu ets
0: Però
1: jove, tu ets jove.
0: però la gent ja que té 25, 20, 25 anys, que tenen l'estímul de la pantalla tota l'estona, tot i que això també, però no tinc TikTok, per exemple, això ja m'ho he tret jo, no tinc TikTok. Per tant, ja m'he tret una cosa, que ells sí que tenen i que, per cert, els provoca que no parpellegin tantes vegades com haurien de fer-ho, però a banda d'això els provoca aquesta major angoixa, no? O major estat d'ansietat o de tensió, per tant ja no necessiten la cafeïna com a substància que ajudi a tirar endavant, no?
1: Clar, és que jo crec que depèn molt de la persona, perquè hi ha diferents tipus de perfils i fins i tot en termes genètics hi ha persones a qui el cafè no els hi altera en cap cas la pressió arterial ni els sobreestimula. Hi ha persones, en canvi, que tenen variants genètiques que fan que metabolitzin la cafeïna molt lentament i que acumulin més temps en sang, no? Més quantitat en sang. I això que causa nerviosisme, ansietat, taquicàrdies, manca de son de qualitat, això sí que és un problema. No tothom té aquesta putada, podríem dir, no? Amb el cafè. Llavors, clar, molta gent que fa es passa el descafeïnat o es passa a altres begudes o directament deixa el cafè a partir de certes hores per evitar tot això.
0: Clar, hem de dir que el cafè, a banda de la cafeïna, que provoca aquest estat, diguéssim, de nerviosisme en algunes persones, en altres no té afectació pràcticament, té propietats beneficioses per a la salut, perquè té compostos bioactius, té antioxidants, no, un Roger?
1: Si parlem de la beguda del cafè com a pack, perquè el cafè és una beguda amb múltiples antioxidants, amb múltiples substàncies, entre elles la cafeïna. La cafeïna és un estimulant, val? És una molècula que té un potent efecte estimulant sobre el sistema nerviós central i com a tal, doncs, ens dona major estat d'alerta, ens treu la son, s'encarrega sobretot de treure'ns la son. No és que ens sobreactivi gaire, sinó que ens treu més aviat aquesta sensació de sedació que patim, bé patim, que gaudim, no? Quan arriba la nit. I llavors ens dona aquesta sensació de més euforitzant i més de capacitat de continuar fent un esforç mental o fins i tot un esforç físic, no? Que va molt bé pels esportistes també. I alhora té substàncies del cafè que són antioxidants, que poden variar en el seu contingut en funció de, doncs, com sigui aquest cafè de torrat, el tipus de cafè, si és aràbica, si és robusta, si és un cafè més verd o més torrat, que dèiem, en funció de la preparació, tot això fa variar molt el contingut. Fins i tot el mateix tipus de cafè, del mateix bar, del mateix tipus, no? De cada dia vas a fer al bar el cafè, doncs aquest cafè, que sempre serà de la mateixa marca, doncs fins i tot pot variar el contingut de cafeïna i d'antioxidants. Depèn molt de la infusió que se'n faci, no? Llavors, és molt variat. Hi haurà dies que potser notaràs, ostres, avui el cafè noto que no em fa gaire efecte, i d'altres que tindràs un efecte més potent, no? Llavors, és una beguda que té aquest còctel i que, com a tal, els estudis ens diuen que a llarg termini, major consum de cafè, en general, és saludable.
0: Sí, mira, estava observant unes dades que publica l'Hospital Clínic i que cita autoritats d'arreu del món. Hi ha una dada que em sembla molt interessant, que és la de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, que diu que el límit segur per la majoria d'adults és de fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia, que aproximadament esdevindrien 3 o 4 tasses estàndard de cafè, no? I diu l'Hospital Clínic que dues, tres tasses és un rang força segur. Per tant, jo crec que la majoria, a menys que hi hagi algú que se'n foti 7 o 8, la majoria estem en aquestes tasses, no? Vull dir, jo en tinc dues al matí i una a la tarda, en fi.
1: Sí, el cafè, això parlant de la cafeïna, com bé deies, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, la EFSA, que li diem als amics nutris, és qui s'encarrega una mica de donar aquestes directrius de seguretat i tenim aquests 400 mil·ligrams en la majoria de la població adulta, però en dones embarassades i lactants això es redueix a la meitat. Vol dir que una tassa de cafè o dues, fins i tot, depenent del contingut de cafeïna, es podria prendre sense cap problema. Ara, això depèn de la persona també, és a dir, això és quantitat segura que no té cap efecte, podríem dir, de toxicitat. Ara bé, no tothom necessita o pot arribar a prendre 400 mil·ligrams de cafeïna en un dia perquè és una quantitat bastant elevada per segons quines persones, sobretot si no estem acostumats a prendre cafeïna, perquè també genera aquesta dependència, no? Que cada vegada necessitem una mica.

0: i que més per generar aquest efecte.
1: Doncs parlant del cafè, avui hem escoltat coses molt interessants que ens ha explicat en Roger Barrull. Roger, t'acomiado, si et sembla, a veure, amb aquest so de, pels sentits que tu deies de la cafetera.
0: És música, això.
1: És música, eh? A moltes llars de Catalunya ara mateix s'està fent el cafè a aquesta hora. Veus el cafè com surt? Ai, jo ara me'n faria un d'aquesta cafetera, però encara em falta una estona per sortir d'aquí. Que vagi molt bé.
0: Hi ha qui diu, perdona, que per vendre una casa s'ha de fer cafè quan venen a veure-la.
1: Ah,
0: hi ha qui diu això, eh?
1: Que interessant.
0: No sé si ho has sentit alguna vegada.
1: Jo de moment no me l'he de vendre cap, però el dia que ho hagi de fer, si és que ho he de fer, tindré en compte aquest consell. Gràcies per oferir-me'l i oferir-nos-el. Gràcies, Roger, que vagi bé.
0: Adéu,
1: adéu, adéu, adéu, adéu. Ara ens farem un cafè nosaltres quan acabem el programa, que acabarà a les 8. Setmana, quan entrem en l'últim tram del programa, arriba a l'estudi el meu estimat professor d'història i lector empadreït, Fran Toro. Què tal, Fran? Bon dia.
2: Bon dia, Robert.
1: En Fran Toro ja saben que fem cada diumenge biblioteràpia, en aquest programa de ràdio que creu profundament en el poder transformador de la informació, però no només de la informació, sinó també de la cultura. Per això aquesta secció es diu biblioteràpia i té un apunt que diu llibres que curen, no? La cultura és salut i per això nosaltres aquí portem llibres que curen. I avui de què va la cosa, Fran?
2: Doncs, Robert, ara t'ho explico, però què et sembla si abans de començar a parlar del llibre en concret ho ambientem primer?
1: Vinga, va, ambienta-m'ho.
2: Vinga, va.

0: dir, la cosa va de jazz o què és això?
1: A veure, jo crec que ja tenim certa edat per...
0: Tu més que jo.
1: Per aquest tipus de festa a la qual et convida avui. Què et sembla si ens posem elegants, un jersei de coll alt, una americana ben elegant, com et deia, uns botins brillants, un paraigua, un barret, potser, barret dels diumenges, i...
0: Per tant, estem en un lloc on deu ploure i deu fer una mica de fresca.
1: Exacte. Estem a Bristol.
0: Ah, amigo.
1: És un dissabte al vespre, és hivern, i acompanyem a les germanes Moira i Evelyn a la festa que en Vincent ha organitzat el pub Steam Packet.
0: Com es diu el pub?
1: Steam Packet.
0: Steam Packet, molt bé. Estem a Bristol, com dèiem al Regne Unit.
1: Doncs aquest és el punt de partida de la festa. És una novel·la curta, escrita per Tessa Hadley i publicada en la seva versió en català per edicions de 1984, Sexto Piso, en la seva edició en castellà. A partir d'aquesta festa i dels dies posteriors coneixem aquestes dues germanes i a la resta de la família i de retruc a aquesta classe mitjana anglesa que ha sobreviscut a la Segona Guerra Mundial. Com et deia, les protagonistes són aquestes dues germanes, la Moira, és la gran, estudiant de moda, enamorada d'un músic de jazz, més esbojarrada que la seva germana petita, que és l'Evelyn, que estudia filologia francesa, més reflexiva. I per altra banda tenim a dos homes que han conegut en aquesta festa, Paul i Sinden, que representen la vanitat i l'hedonisme.
0: Són festes on les que... diguéssim que hi ha gente guapa, no? Gente bien, una mica de gin and tonic, no?
1: Exacte. A veure, en aquesta novel·la...
0: A veure, això no és gent saludable, eh? El gin and tonic no és gent saludable.
1: Sense alcohol. A veure, en aquesta novel·la no hi ha grans girs a l'argument, però sí que hi ha conflictes entre gèneres, entre classes i entre generacions.
0: Que interessant això, el contraposar classes i generacions, maneres de ser, maneres de viure...
1: Clar, jo quan llegia aquesta novel·la, doncs em va sortir una... vaig tenir una reflexió, no? Aquesta... A veure, no sé què en penses, eh? Aquesta generació posterior a la generació que ha fet la guerra, és a dir, la guerra dels nostres pares, no? No sé si trobes que tenen una certa necessitat en justificar la seva existència, no? Sempre se'ns acusa o acusem a les generacions posteriors que són massa hedonistes, no? Que ho han tingut tot molt fàcil. I aquesta acusació, no?, que anem com encomanant de generació en generació...
0: És que segueix passant a dia d'avui, perquè jo hi ha vegades que em noto, quan faig reflexions sobre les generacions que venen després de la meva, per exemple, becaris que venen aquí a la ràdio, i a vegades dic, que injust sóc amb ells, perquè, escolta'm, flors i violes tampoc per ells, vull dir, els seus problemes tindran, no? I a mi em semblen menors respecte als que jo vaig tenir, segurament molt menors dels que els meus pares pensen que jo he tingut.
1: I a tu segurament t'acusaven del mateix quan vas començar a la ràdio.
0: Sí,

0: Sí.
1: Però, clar, què culpa tenim, tenim sempre, no? Tenim cada generació de tenir-ho, en principi, més fàcil que la generació
0: anterior. Crec que aquí hi ha un problema al damunt de totes aquestes generacions que es diu cultura de l'esforç. És a dir, què és la cultura de l'esforç? Doncs cada generació s'haurà hagut d'esforçar d'una manera i amb unes coses diferents.
1: Clar, això el que ens porta és potser a tenir aquest complex d'inferioritat i a tenir la necessitat, fins i tot, de creure'ns protagonistes d'una revolució o d'una lluita que en realitat no... És a dir, farcir la nostra vida d'una certa èpica, tot i que...
0: És que si la vida no té una mica d'èpica, què seria la vida? Cadascun, hi ha gent que passa per la vida doncs, més de puntetes i gent que passa amb més contundència, no? Però cadascú intenta transcendir. Mira, fa un temps discutia sobre la transcendència amb una psicòloga i li deia, què és transcendir a la vida? Transcendir és que t'estimin.
1: Oh, que bonic.
0: No?
1: Oh, i tant.
0: És a dir, tu transcendeixes quan hi ha algú que... El dia, és que m'emociona una mica. El dia de demà se'n recordi de tu. Uh-huh. Vull dir que si tu parles d'una persona 20 anys després de que no hi sigui, allò és transcendir. Transcendir la vida d'una persona, però transcendir què és? És que transcendir és que t'estimin.
1: Sí, però també hi ha aquest sentiment de generació, no? Que és una cosa col·lectiva com... I repeteixo, quina culpa tenim nosaltres de no haver viscut una dictadura o una guerra o una guerra mundial o...
0: Bueno, dictadura, espera que no n'haguem de viure alguna abans de morir.
1: Bueno, estic content ara perquè ja vaig fer-te cantar l'altre dia i ara estàs haciendo pucheritos. Una miqueta, pucheritos.
0: És una cosa que t'agrada que jo faci a la ràdio. En Fran una vegada em va dir, t'he escoltat aquesta matinada amb el cervelló haciendo pucheritos. Va, però no em facis fer més pucheritos, posa'm algo que m'animi, que m'alegri.
1: Doncs mira, al voltant d'aquesta, o més enllà d'aquesta reflexió que estem fent, no?
0: Sí.
1: O sigui, al final, jo crec que l'objectiu és viure amb optimisme,
0: sí,
1: sense traumes de cap mena, amb salut, amb llibertat...
0: Salut, és que això és el que... O sigui, quan ens falla la salut, i és això una cosa essencial d'aquest programa, si ens falla la salut, ens falla tot el demés.
1: I bueno, empoderar-nos, no?, d'alguna manera.
0: Com et sents tu empoderat?
1: I cantar-li... Com em sento jo empoderat?
0: Cantant te sents empoderat? Vols cantar abans d'acabar?
1: Vinga, cantem?
0: Vinga, va.
1: Vinga, va.
0: Doncs ara cantarem perquè ens sentim molt bé, no? Així. Oh, m'encanta això! Aquest és Michael Bublé, un home de Canadà que canta així. Fish in the sea, you know how I feel. Mira, t'he de dir una cosa, Fran Toro. Tu tens un aire molt, molt Bublé. Vull dir, ets un tio així atractiu, elegant,
1: molt bé,
0: finito,
1: gràcies.
0: Que se cuida, que fa molt d'esport, no com altres. I que té aquest toc de dandy, sense ser pretensiós, no? I que sap seduir a les persones, no només les dones, a tothom, amb una manera de fer molt elegant. Per tant, et comparo amb Michael Bublé. No tens la mateixa veu, intueixo, que Michael Bublé.
1: Doncs no menyspreis, eh?
0: Perquè... No, no? Ostres, doncs haurem de fer un karaoke un dia.
1: Bueno, quan tinguem una mica més de confiança.
0: Val. Doncs anirem en un club de jazz, com el que van coincidir aquestes dues germanes, d'aquest llibre que ens ha portat avui en Fran Toro, que recordem abans d'acabar, Fran, perquè això és el tema al qual venim aquí a tractar, que és un llibre que es diu... Com?
1: Es diu La Festa.
0: L'ha editat qui?
1: Edicions de 1984.
0: I les protagonistes són les germanes...
1: La Moira
0: i l'Evelyn.
1: I l'Evelyn.
0: I l'ha escrit...
1: I l'ha escrit la Tessa Hadley.
0: Tessa Hadley. Aquest és el tema, la biblioteràpia que hem fet avui, a través d'una festa en la qual es contraposen maneres de fer, maneres de ser, maneres d'entendre la vida, però que al final tots som part de la humanitat. Per tant, estem tots aquí en aquest mejunje, que és el món, i entenent-nos com podem, com podem. Fran, t'espero la setmana que ve per seguir explicant coses interessants de la vida, perquè m'has promès que la setmana que ve farem alguna cosa que té a veure amb l'oxigen, m'has dit?
1: Sí, amb l'oxigen.
0: No em diguis
1: res. És una molt bona pista, eh? És una molt bona pista, sí.
0: Val, doncs la deixem aquí. Fran, fins la setmana que ve. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Adéu-siau, Robert.

0: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, amb bones mans a Onda Cero Catalunya.
1: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
2: Uy, qué bien suena eso.
1: Sonar no suena, pero viene con todo.
2: A ver, ¿qué es todo?
1: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
2: Ah, pues sí que es todo.
3: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure. El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
7: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
8: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
9: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
11: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
10: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
11: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
10: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
11: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
10: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
11: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
12: En el 90... todavía existía.
13: Todo era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
12: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación duro?
14: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiero decirte, que al final eso era una tendencia importada de fuera, que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
15: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista, y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
16: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
17: Gràcies, molt bé.
16: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
17: Lo primero, manteniendo los fondos. Y

0: Abans d'arribar a les 8 del matí, entra a l'estudi de la Mones Mans, la Míriam Frank i el Forcea. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom. Molt
0: per explicar-nos curiositats de les coses que ens passen a la nostra salut, al nostre cos, a la nostra vida, oi?
1: Doncs sí. Et faré una pregunta per començar.
0: A veure, dispara.
1: Bueno, una pregunta bona. A tu t'agrada molt estar en remull?
0: Sí, bastant.
1: Ets aquests que te'n vas a la platja, a la piscina, a la banyera...
0: A la banyera, a la banyera.
1: I t'estàs hores i hores...
0: Sí, sí, sí, jo a la banyera m'arrugo.
1: Ah, surts arrugat.
0: Sí, és molt arrugat, a més a més.
1: I t'has preguntat per què?
0: Però a més em miro els dits i dic, estic suficientment arrugat.
1: Uh-huh.
0: I dic, no, encara no estic ben arrugat del tot. Una miqueta més.
1: T'has preguntat el per què surts arrugat?
0: No, segur que és un mecanisme corporal per protegir-me d'alguna cosa. M'equivoco?
1: Sí.
0: Val, perfecte.
1: Bueno, però és un mecanisme del cos, sí. Això és evident. Com sempre, la resposta està en la natura, i és que la natura és sàvia.
0: Mm-hmm.
1: Comencem, si et sembla, amb l'explicació, digues.
0: Se m'arruga els dits i no el cacauet.
1: No, no.
0: No s'arruga el cacauet?
1: No se t'arruga res més.
0: Però si una miqueta sí que s'arruga,
1: No, es fa més petit.
0: Ah, bueno, doncs s'arruga.
1: Però no s'arruga, ara t'ho explicaré. Comencem amb l'explicació més científica de per què el nostre cos reacciona d'aquesta manera quan es passa molta estona dins l'aigua. Doncs aquesta reacció passa quan els glòbuls vermells que estan ubicats sota la pell s'encongeixen com a resposta. Estava pensant en el cacauet. És que tens cada cosa. Bueno, s'encongeixen com a resposta a un impuls del sistema nerviós. Aquesta no és una reacció bioquímica, amb la qual cosa no és perillós per la nostra
0: salut. No, ha de passar, ha de passar.
1: Però, bueno, tampoc us esteu 3 hores dins l'aigua, tu.
0: Jo a vegades hi estic fins que es refreda la banyera, fixa't el que et dic.
1: A mi també em passa.
0: Perquè tu llegeixes a la banyera, no?
1: M'encanta,
0: ja.
1: M'encanta. Però aleshores no se m'arruguen els dits... Perquè
0: els tens fora de l'aigua.
1: Exacte. Per què passa això? Sí. Quina funció té pel nostre cos? Doncs mira, ara per ara no ens serveix de res.
0: Uh-huh.
1: Però mirem uns anys cap enrere, uns...
0: Segles.
1: Uh-huh. Els nostres ancestres, a més de caçadors, eren recol·lectors i una part molt important dels fruits i de les llavors que consumien les agafaven de terreny humit.
0: Uh-huh.
1: Amb la qual cosa estaven molta estona amb mans i peus, que també se'ns arruguen, dins l'aigua.
0: Uh-huh.
1: Què passava? Que tenien els dits arrugats, tu si agafes una ampolla d'aigua, per exemple, amb la mà humida, què et passa?
0: S'escorre,
1: se rellisca. Clar, si tens aquestes rugositats a la pell...
0: No passa. Que interessant.
1: Amb la qual cosa això facilitava que poguessin agafar aquestes llavors, aquests fruits, tot i tenir les mans humides. Amb els peus passava el mateix, que es podien agarrar.
0: Sí,
1: una mica millor.
0: Els arbres, a les branques.
1: Pensa, per exemple, en un pneumàtic de cotxe. Quan més dibuixos, quan més estries
0: tinguin... Massa agarre tiene a l'asfalto.
1: Doncs és així. I em preguntaràs una altra cosa. Per què no passa a d'altres parts del cos?
0: Perquè per què no passa a altres parts del cos, Míriam?
1: Però el cacauet
0: s'encongeix
1: pel fred, pel que sigui, no? Però no s'arruga.
0: No.
1: Doncs... perquè tenim una gran quantitat d'aquestes terminacions nervioses a les mans i als peus, però a la resta del cos no estan tan directament enganxades a la pell i per això...
0: Em queda la tranquil·litat de que es fa petit però no s'arruga del tot.
1: No desapareixerà, bueno, de moment.
0: Molt bé, sí, bueno, ni mai, espero que desapareixi. Míriam, moltes gràcies per venir una setmana més, que vagi bé, que tinguis
1: que
0: bon dia, adéu-siau. Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya, camí de les 8 del matí. Abans d'acabar, com sempre, tornem a la cuina. Ho hem fet a l'inici amb la Montse Pombo, ja hem entrat a l'inici per fer l'esmorzar, i ara podríem fer-hi el dinar d'avui. Aquest pot ser el dinar d'avui, o de demà, o

0: De demà passat, quan vostè vulgui. En qualsevol cas, marxem una mica lluny de casa avui. Es podran fer ja una idea d'on anem amb aquesta ambientació. Avui viatgem fins al sud-est asiàtic per preparar un curri vermell tailandès de pollastre, que és una recepta aromàtica, plena de color i plena de contrastos. Necessitarem per a 4 persones 600 grams de pollastre tallat a daus, 400 mil·lilitres de llet de coco, 2 cullerades de pasta de curri vermell, un pebrot vermell, un carbassó, una ceba, coriandre fresc, oli de girassol o d'oliva suau, sal i arròs jassamí per acompanyar. Posarem en una cassola al foc una mica d'oli i sofregirem la ceba així tallada en juliana. Quan estigui ben tendre, hi afegirem la pasta de curri vermell i la cuinarem durant un minut perquè desprengui aquell aroma del curri. A mi m'agrada moltíssim. Jo que visc al barri del Raval de Barcelona, que fa molta olor de curri, molta olor d'espècies, m'encanta. Incorporarem a partir d'aquí el pollastre i el daurarem lleugerament i després ja hi afegirem el pebrot i el carbassó que estaran tallats a tires. Abocarem la llet de coco i remenarem bé tot això. Ho deixarem coure al foc suau durant uns 20 minuts fins que el pollastre estigui tendre i la salsa hagi espessit, diguéssim. Mentrestant, a part, courem l'arròs jassamí seguint les instruccions del fabricant que venen a l'envàs. Servirem el curri ben calent sobre una base d'arròs i acabarem amb unes fulles de coriandre fresc. És una recepta senzilla que ens porta els gustos d'allà de Tailàndia directament a la nostra cuina.
1: La recepta de la setmana.
0: No marxem, però, sense destacar una notícia positiva, i és que el Departament de Salut, a través de la Secretaria de Salut Pública, tramita a Catalunya les sol·licituds del certificat de patologies derivades de l'exposició a l'amiant, un document que acredita, d'acord amb el procediment establert, determinades malalties vinculades a l'exposició a aquesta substància a l'amiant i reconegudes per la normativa estatal. Fins ara, més d'una trentena de persones ja han fet la sol·licitud d'aquest certificat. És un procediment que s'emmarca a la llei 21/2022 de creació del Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant i en el Reial Decret 483/2025 que regula els requisits i el procediment per reconèixer el dret de la compensació econòmica per a aquestes persones afectades. Com, per exemple, penso molt en les persones que diuen sense la música.
2: That's all right.
3: That's all right for you.
2: Oh, yeah.
3: That's all right, mama. Just any way you do, that's all right.
0: Aquesta cançó avui fa 72 anys. 72 que es va gravar als estudis Sun Records, a Memphis, a Tennessee, als Estats Units d'Amèrica. I com ja hauran detectat, l'intèrpret és Elvis Aaron Presley.
3: Well, mama, she done told me. Papa done told me, too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you.
0: I aquesta cançó suposa l'inici del so rockabilly i, per tant, del rock and roll i també de la carrera del King of the Rock and Roll, Elvis Presley. Doncs això, that's all right, mama. Això ens porta al final d'aquest En Bones Mans, que acaba ja per descansar una estona, però diumenge que ve a les 6 del matí ens hi tornem a posar per seguir explicant les històries de la vida. Ara no marxin, no desconnectin, perquè segueix aquí la millor ràdio durant tot el matí, primer

0: En bones mans, Robert Calvo.
1: En directo la última hora del verano.
2: La gente está con ganas de mar, relax.
1: ¿Siguen las costas rebajas?
2: Sí, pero hay que darse prisa.
1: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
3: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
4: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Obrim amb una proposta cultural amb mirada natural. A Girona, al Caixa Fòrum, es pot visitar l'exposició La Botànica en l'Art, oberta fins al 23 d'agost, una mostra que connecta art i natura amb obres del Museu del Prado i que posa el focus en el paper de les plantes dins la història de l'art. Vinga, seguim amb cinema familiar. A Barcelona, el cicle Petits Cinèfils dedica una sessió especial a la música i el ritme en el cinema d'animació, una proposta pensada perquè petits i grans descobreixin el cinema des d'un punt de vista lúdic i educatiu. Ens desplacem al Penedès. Amb l'arribada de l'estiu torna al mercat del préssec d'Ordal, una cita clàssica per descobrir aquest producte de proximitat amb parades de pagesos, ambient gastronòmic i activitats per tots els públics. My funny Valentine. A les Terres de l'Ebre la música continua sent protagonista amb la mostra de jazz de Tortosa, que arriba a la seva 33a edició del 26 de juny a l'11 de juliol. Concerts, activitats paral·leles i una programació que converteix la ciutat en punt de trobada dels amants del jazz. I acabem amb un dels grans festivals de l'estiu, el Cruïlla, que torna a Barcelona amb diversos dies de concerts, una proposta eclèctica que barreja estils, artistes internacionals i escenaris a l'aire lliure per viure la música amb intensitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
6: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
0: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
6: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
0: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: O sea, uno sí, había dos que no estaban, digamos, ¿no? Vale, ¿cuál era el que sí estaba en esas 13 colonias originales? ¿Era Georgia, era Ohio o Tennessee? Si lo saben, pues pueden votar tanto en Instagram como en X. En Blue Sky no, que no hay encuestas, pero luego vemos qué tal va todo.
1: Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Hello, en Onda Cero.
2: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisure. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
8: ¿Sabías que no todas las noticias que te arriban por las redes sociales son veritat? A 100%.cat. T'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de Llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
12: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més

0: Si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
5: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I
6: saben... Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
7: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró, com a avi i com a persona?
6: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
8: Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: El cáncer no me define, me define cómo lo enfrenté. Fran Drescher.

0: colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones?
2: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Descubren células madre. Arranca 1995.
4: Llega la inteligencia artificial.
5: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
6: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Doncs per conèixer millor Héroes Sin Cap, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, Mari Carmen Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, molt bé.
7: Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo nace la asociación?
8: La asociación nace en el 2021 porque durante el confinamiento pues nos dimos cuenta del poco apoyo que hay y, bueno, y los pocos recursos que teníamos en ese momento, y ya te pones a pensar y en cualquier momento. Uh-huh. Entonces decidimos hacerla pues tipo una asociación más que nada de familias, donde podamos hablar, donde podamos compartir cosas que nos pasan y vivencias que nos pasan todos los días para podernos ayudar entre nosotros, ¿no?
6: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
10: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
9: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
10: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
9: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
10: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària d'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
9: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
10: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
11: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
12: Gràcies, molt bé.
11: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
12: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
6: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
13: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
14: Hombre, o resentidos. A ver, la historia del portugués y los dos gallegos que deciden acabar con el fascismo, ¿eso dónde está?
15: Es que es casi que entran en un bar y deciden acabar con el fascismo, vendría a ser eso. Voy a decir el título y el autor lo primero, para que no, por si luego me atropelle.

0: Valkyria, Siegfried i Capvés per als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'Òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, el mes de febrer.
1: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
0: Barcelona Wagneriana.
1: Oh, m'encanta, m'encanta.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya... Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
6: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
7: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
1: 12 del mediodía, las 11 de la mañana en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenos días. Como les hemos avanzado, bomberos de la Generalitat han levantado ya el confinamiento de los 7 municipios afectados por el incendio de la Bisbal de Empordà, en Girona, ya estabilizado, y por otro lado permite el retorno de los vecinos de los municipios gerundenses de Santa Cristina d'Aro y Calón y San Antoni, que fueron evacuados por la proximidad de las llamas. La estabilización en todo el perímetro, explican desde el operativo, avanza a buen ritmo, aunque habrá que esperar unos días para que quede definitivamente controlado. Además, la entrada hoy de una ola de calor obliga a extremar la prudencia, como explicaba hace unas horas Núria Parlón, consejera de Interior de la Generalitat.
8: Las próximas horas son decisivas para seguir trabajando. Estamos en un escenario que no es favorable porque nos encontramos en un momento en el que hay una ola de calor importante.
1: Noticia de este domingo también, la toma de posesión esta mañana en los jardines del Palacio de San Telmo en Sevilla y por tercera vez de Juanma Moreno como presidente de la Junta, en un acto al que ha asistido también el nuevo vicepresidente y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.
9: Y sí, somos dos partidos diferentes, pero y sí, tenemos un objetivo en común, que es mejorar la vida de los andaluces. Por eso hemos cumplido el deseo reflejado en las elecciones del pasado 17 de mayo. Andalucía le dijo al señor Moreno Bonilla, le dijo al Partido Popular que no quería que tuviese mayoría absoluta y que se tenía que entender con Vox. Y eso ha sido lo que hemos vivido hoy.
1: Y primeras reacciones al arranque de esta legislatura, tercera en Andalucía y la toma de posesión de Moreno. Su compañero de partido, el vicesecretario popular Elías Bendodo, lo ha definido como un ejemplo de anteponer Andalucía a la táctica partidista. Por otro lado, ha hablado el dirigente popular de los casos de corrupción e investigaciones judiciales abiertas al PSOE y al entorno del presidente.
10: No podemos normalizar que la corrupción del Partido Socialista genere 30 imputados a la semana y que ya tenga más imputados que diputados. Sánchez ha convertido la Moncloa en una sala de espera del juzgado. Esto no ocurre en ningún país de Europa. La corrupción del sanchismo no da tregua.